Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

0: Aquest estiu a Instituts Odontològics et cuidem més que mai. Gaudeix d'un 20% de descompte en tots els tractaments dentals fins a finals d'agost. Demana cita al 900-131-002 o a ioa.es.
1: Que hi sona
2: és la de Rec 105.

0: Aquest estiu...
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

RAC 105 marxa de vacances i ho fa amb la millor xifra d'audiència dels últims 9 anys. Segons l'últim estudi de mitjans, 229.000 persones escolten cada dia RAC 105. 111.000 oients decideixen despertar-se amb el Matina Codina i uns altres 85.000 fan el millor afterwork radiofònic amb el Ja Tardes. Pels de sempre, pels nous i pels que vindran. 229.000 gràcies.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

0: això només passa al Ja Tardes.
1: A veure, en aquest programa es mereix un espai el sempre recordat Hosmer. Ostres. El nostre Hosmer.
2: Home!
1: Era una fritada amb ell mateix. Ell i les seves cançons. Molt fan d'aquests friquis.
2: Molt fan. Home, que podríem fer un programa especial, de Hosmer. El podríem convidar aquí, que cantés en directe. Clar, el vam conèixer amb Superfort. I és a finals dels 90, ja. Podria cantar totes. No sé qui cantaria millor,
3: Són les 6 del matí. I a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.

0: Bon dia i bona hora. Benvingudes i benvinguts al Matina Codina de RAC 105, la ràdio en directe al teu despertador de RAC 105 perquè saltin les lleganyes, perquè et posis de bon humor i perquè tinguis companyia des de primeríssima primera hora del matí. No sé què fas, no sé qui ets, no sé on ets, però moltes gràcies per triar-nos, per escollir-nos. Aquí trobaràs el que necessites per arribar ben endollat al matadero. Passa un minutet de les 6 del matí i, com sempre, comencem explicant el temps que farà perquè estem sotmesos encara a una onada de calor i de xafogor. Cel poc ennuvolat en general, tot i que els intervals de núvols alts i la pols en suspensió deixaran el cel emblanquinat. Aquella xafogor, eh? Núvols baixos a la franja litoral, més abundants als extrems nord i sud. En aquest últim, cap al sud, poden persistir tot el dia i deixar algunes gotes matinals. Més núvols durant la tarda al nord-est, puja la temperatura a l'interior, per tant, caloreta, caloreta, una de calor, tot això ho explicarem de seguida amb la Mònica Usart, que ja sabeu que ella la toca amb aquest aspecte, eh? Doncs, escolta'm, arrenquem ja la penúltima setmana d'aquesta temporada 25-26 del Matina Codina, amb aquella sensació de deixar el pavelló ben amunt amb un programa fet amb el combustible de la cafeïna i el criteri d'un cactus. Avui, amb tot l'entreteniment per bandera, notícies del cor, virals, sobretot el tema de Mariano Rajoy, l'embolic diplomàtic que té en França, després d'haver dit a la seva columna del Debate que la selecció francesa amb qui Espanya disputarà les semifinals demà té un gran nivell, però que no hi ha francesos, eh? Tot això ho ha dit perquè, a veure, pels orígens de la majoria de jugadors, per tant, un comentari xenòfob, racista, que ha provocat, doncs, molts comentaris i, sobretot, un incendi diplomàtic. Fins i tot el ministre d'Interior francès ha hagut de sortir al pas i tantes altres reaccions que repassarem avui aquí al Matina Codina. Tindrem molts altres titulars d'impacte. A més, com cada dilluns, el Sergi Ferrer ens posarà el dia amb la ràdio Notícies Errònies al Desinformatiu i, un dia més, en plena celebració dels Sant Fermins, connectarem amb Pamplona per narrar-vos en directe el penúltim dels encierros amb els comentaris menys rigorosos que podràs escoltar a la ràdio. A més, amb el nostre clapés intentarem retre el millor dels homenatges al Dia Mundial del Rock, que és avui, 13 de juliol, Dia Mundial del Rock, i estrenarem una secció inèdita que faran els nostres Lluís Canut i Ronald Koeman, unes converses d'alta volada patrocinades pel Banc Passarell, Banc Passarell. I avui, dia en què a la televisió, a Televisió Espanyola concretament, s'estrena El Gran Prix del Verano. Quin temazo, mare meva. Doncs bé, el Xavi Cazorla conversarà amb una de les concursants que representarà Catalunya amb la participació del poble de Polinyà, que avui mateix en el debut del programa s'enfrontarà a Cantalejo, que és una vila de Castella i Lleó. Sabrem què diuen els concursants de Gran Prix de Polinyà. Amb la Mar Puga sabrem què va donar de si la gala del divendres de Tocarà Més Suena, que ja també està a les semifinals, i amb el repàs a l'actualitat esportiva i les últimes hores d'aquest 13 de juliol, ja gairebé haurem arribat a les 11 del matí i marxarem a esmorzar. Aquest és una mica així per sobre el menú del programa d'avui, que sempre porta moltes sorpreses, per tant, us convido a escoltar-lo fins al final. Petons de l'Ernest Codina, el que més matina. Ja estem aquí, tots tranquils, i arrenquem avui amb Olivia Rodrigo i un dels hits del seu nou treball discogràfic. Això es diu Drop Dead. Bon dilluns, matineros.
1: Encara no saps per què ens escoltes cada dia.
2: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
1: Però ens encanta que ho facis. Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.

0: dels greatest hits de la tele amb la Lídia.
1: Ahir vaig estar veient l'APM, que és el darrer d'aquesta temporada, abans de l'estiu, i van fer, de les vacances, vaja, i van fer un recull de pífies a concursos de televisió, i algunes són realment increïbles.
2: Oi.
3: Nombre completo del científico e hijo del comerciante Germán Einstein.
4: Antonio.
3: Albert Einstein. El equipo de fútbol barcelonés cuyo nombre significa natural de España.
4: Barcelona Club de Fútbol.
3: Español.
5: ¿Cuántas jorobas tiene un dromedario?
6: Sembla fàcil. Vull dir, fins aquí...
5: Tres. Es de ser inútiles, ¿eh?
7: Red social en la que se desenvuelve un tiktoker.
8: Facebook. ¿Qué Carmen andaluza popularizó la canción Carmen de España en 1960?
9: Un, dos, tres, responde otra vez.
10: Carmen Mairena.
0: Andaluza,
1: Andaluza.
0: La meva preferida és la del dromedari Tres Llepes.
1: Però aquest concurs jo vull participar i sembla molt fàcil.
11: El que és una vergonya és que ens han invisibilitzat als espanyols, a l'espanyol. No sé parlar, perquè és una pretemporada, ¿vale?
12: Però... Ah, vale.
11: Quin equip és de no sé què de la Unió d'Espanya? El Futbol Club Barcelona. Exacte. Si tot en els concursos...
0: Exacte. Quina vergonya. L'Espanyol sempre a un costat.
11: Que asco, l'Àgel Girona, que asco.
1: Què dius?
0: Però nosaltres què estàs dient? Si no, això és una concursa...
11: Però si vosaltres esteu fent mofa traient el
0: corte. No estem
11: el
0: fent
11: corte.
0: Mofa.
1: Ves a buscar l'autobús, que el tens en doble fila.
11: Ja saps, però... Passaré per sobre, tu, amb l'autobús.
0: Exacte. Atropella el calvo aquest. Ah, no, que no és calvo, és canut.
1: Què diu el calvo?
11: El calvo és un altre, que també deixa tant el calvo.
1: Ei, tot,
0: va, recuperem el fil de la tele, perquè no és l'únic recull, el de concursos, el que vam fer a l'APM, no? A la Lidia.
1: Sí, perquè... A veure, espera, que m'he descol·locat. Vam poder veure també una cosa que jo no era conscient, Ernest, que això sí. Passava tant a la tele, o sí. Que es repetia tantes vegades, que és el de dones sí. Rajant dels seus marits a la tele.
0: Sí.
1: Llavors l'APM va fer un recull d'aquestes pífies, sí. D'aquests moments, sí. I, hosti, la veritat sí. És que deixen molt en evidència aquests senyors.
0: Ho van fer en un espai titulat Fins a la figa.
13: Oye, pastora, hoy es San Antón. ¿Tienes mascota?
14: Pues sí.
13: ¿Qué tienes?
14: A mi marido.
15: ¡Que es mi primera feria!
16: ¡Estoy súper contenta!
15: ¡Qué feliz! ¡Y sin marido!
17: ¿Hace mucho que es usted viuda?
18: 10 años.
17: ¿Era guapo?
18: Sí,
17: ¿lo habéis conocido vosotros?
18: Sí, sí.
17: De guapo, digo, de joven, de...
18: Vale. Sí, sí, ahora ya muy feo porque ya está muerto.
19: Si a su marido le tengo yo tan loco, cuando vaya a casa usted cierre la puerta, sí. No sé que me le vaya a encontrar y me le lleve.
15: ¡Ojalá!
0: Qué bien toca tu marido.
20: Sí, toca muy bien, muy bien. Eso se le da de primera. Ayudarle a la mujer, no, pero tocar bien.
21: La de trabajar te la sabes.
22: ¿En carne? ¿En qué gastamos el dinero?
23: Mi marido y yo haríamos un viaje solos.
22: ¿Cómo allá?
23: Él a Londres y yo a París.
0: És un gust quan veus matrimonis tan enamorats i dones que estan, doncs, que tenen una gran admiració pels seus marits,
1: sí,
0: que els volen perdre de vista. M'agrada molt, molt fan de la senyora, és que heu de veure la imatge, la senyora que li diu, tenim l'home al menjador de casa tocant el piano Les Mil Meravelles. I la periodista li diu, oye, toca muy bien tu marido. No, no, si el piano de collons. El que és ajudar-me a casa,
1: això res.
0: T'asseguro que no.
1: Exacte.
0: Amb això no destaca.
24: Escolta, Marta, tu seràs així quan tinguis un marit de molts anys?
12: No ho sé, però no ho crec.
24: Esperem que no.
12: Home, no ho crec.
0: Sí, potser no cal allargar tant els matrimonis, no? Quan ja estàs tan fart.
1: Sí, però la Marta tampoc els podrà allargar gaire perquè se li moriran els 5 anys.
12: Jo seré rica, tindré una herència.
25: Matina Codina. El programa matinal de RAC 105 que presenta l'Ernest Codina. El locutor més perfumat.

0: the proud. Tornen les anàlisis honestes dels partits del Mundial amb la mundialfòbia del Sergi Ferrer.
1: Oh, no!
2: Tiene el pito torcido.
3: No es verdad.
2: Sí que es verdad.
3: Cállate, hormiga fascista.
2: Cállate tú, desgraciado de izquierda.
3: Oh, no. Oh. Ojo. No había discutido mai amb una hormiga. Calleu. Poso el guaca-guaca perquè estic cansat del d'aida. Llavors, ara us explicaré amb músiques d'esports molt altes i jo cridant bastant més de lo habitual els quatre partits de les, dels quarts de final, no de les semis, dels quarts de final.
0: Dels quarts de final. Doncs comencem repassant el França-Marroc.
3: Ahir es va disputar un interessantíssim França-Marroc, un partit que tenia una única cosa bona, que era que París quedés completament destruït després del partit, cosa que des d'aquí no només no condemnem, sinó que encoratgem poderosament. Finalment no va poder ser. Els francesos han deixat de fer la única cosa que agradava a tothom, que és matar-se entre ells. Oh. França i Marroc, la paràlisi del son dels votants d'Aliança Catalana. La gran dificultat del partit era decidir quin dels dos equips et queia pitjor. Al final van passar els francesos gràcies a un gol d'Mbappé i un de Dembélé, que és un cas d'èxit del model inclusiu per gent amb clares dificultats cognitives.
0: Partit que es produirà aquesta nit a les 9, Espanya-Bèlgica.
3: Si fossis un bròquil, on estudiaries? A un cole de Brussel·les.
2: Oh, que malo.
3: Aquest acudit de merda servirà a Juan Carlos Rivero per tapar una nova narració putrefacta que faci avergonyar periodistes d'aquí i d'allà. Espanya contra Bèlgica, la sangria contra la xocolata, Franco contra Puigdemont. Els dos països deixen d'enfrontar-se a les sales de judici per encarar una passada semifinals per determinar qui té la bandera més avorrida. Si Bèlgica, que és a l'Alemanya però vertical, o Espanya, que és la senyera si fas molt de zoom. Ole, ole, diuen els belgues quan parlen flamenc.
4: Ole, ole.
3: Catalufo el que no vote, diu Gabriel Rufián. Espanyols, si perdeu avui sempre podeu anar a buscar refugi a la casa de la República.
2: Gràcies.
0: La meva eliminatòria preferida, Noruega contra Inglaterra.
3: L'Europa guapa i l'Europa lletja es mediran els membres en un apassionant partit on els vikingos intentaran un cop més arrasar els anglesos i enviar-los al mar d'on mai haurien d'haver sortit. Dos països que competeixen per veure qui té la gastronomia més similar al menú d'un hospital de barri pobre.
0: Ostres.
3: Que bo, sardina fermentada, posi'm en tres. L'Sporting de Balconing contra el Suïcidis Futbol Club. Tios de 1,90 m, rossos i guapos, cara a cara contra tios de 1,90 m amb la boca com un teclat Yamaha de segona mà. L'Europa racista, valgui la redundància. Qui guanyi el partit pot triar a quin tros de terra infecta, freda i amb menys hores de sol que una línia de metro poden seguir fent la seva vida.
0: Carai.
3: Escolta, Mar, vols un nòrdic al teu llit? Doncs te jodes, que estem a 45 graus.
4: No, clar, no el vull.
0: Doncs demà a les 11 serà aquest Noruega-Anglaterra i també Argentina-Suïssa.
3: Suïssa arriba a quarts i es fa la mateixa pregunta que quan miren un mapa d'Europa. Jo què faig aquí amb tota aquesta gent?
0: Ara.
3: Muntanyes de neu contra muntanyes de deute i inflació. Suïssa, un país tan equidistant que arribaria a incomodar un votant d'En Comú Podem. El país amb la ràtio més alta del món de paraules per minut contra el de la ràtio més baixa. Pregunta-li qualsevol cosa a un suís i et dirà que no vol donar la seva opinió. Pregunta-li l'hora a un argentí i hauràs de demanar festa a la feina de la Santa Turra que et pegarà qualsevol d'aquests fills de Milei. Els suïssos prometen un futbol amb un clar esperit nacional, avorrit, petit i totalment irrellevant, però amb molts diners. També els argentins prometen un futbol d'esperit nacional, grandiloquent, exagerat, pesat i amb una tendència pràcticament sexual cap a Leo Messi.
0: Oh, Sergi, fantàstica anàlisi de tots aquests enfrontaments de quarts de final de la Copa del Món.
5: Senyor, escolta, saps què fan un suís i una suïssa quan volen ser pares?
4: Què?
5: Un petit suís.
6: Cada dia de 6 a 11, Matina Codina.

0: Acabem repassant l'actualitat, Xavi Cazorla, amb una mala notícia. Tu mateix.
1: Ahir va traspassar a Bonnie Tyler als 75 anys. I com a homenatge, doncs, hem recuperat una de les millors versions que s'han fet mai d'aquest Total Eclipse of the Heart, i que realment crec que us farà dubtar si és la versió original de la Bonnie Tyler o és una versió.
2: Aviam,

0: perquè jo la canto exactament igual.
1: Sí, amb el never.
0: Què diu a la lletra? No ho saps pas.
2: There is no never, never, never.
3: Cançó Boomer.
4: Posa-la després.
0: Hòstia.
4: Aquesta, eh?
0: El pitjor homenatge que s'ha fet mai a la Bonnie Tyler l'acabem de, sí, de fer aquí al Matí de Cuina.
1: L'hem matat dos cops en 24 hores.
5: Si no us importa, m'agradaria fer un minut de silenci per la bona dona.
0: Avui sí, avui sí.
5: És una gran... Bueno, era una grandíssima artista i una gran... i un gran bollo d'aquests industrials d'aquests...
1: Ah, sí. Els Bonnies.
5: De màquina de snacks.
1: El Bonnie i el Tigretón.
4: Ah, sí que és bo, sí.
1: Quants referents.
0: Fem, la, fem el minut de silenci i seguim. Quan comença el minut?
5: Està començant ja. Espera, espera, no siguis impacient, collons, que et veig amb el ratolí i amb el peix.
3: A RAC 105, Matina Codina.
6: Presenta el senglar d'Osona.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Doncs aquest camí ens ha portat a les 6 i 27 minuts ja d'aquest dilluns, dia 13 de juliol, després de celebrar els 40 anys de carrera de Sopa de Cabra amb aquesta meravellosa versió de la Sue i el Món DJ. Matina Codina, en directe. Bon dia, Mònica Usart.
1: Hola, bon dia. Què tal?
0: Bé, home, la teva última setmana, no? Divendres desapareixes, sí. Ja. Divendres al migdia, sí, la Mònica Usart farà... Vinga.
1: No em tornaré a veure, però ni de conya.
0: El què?
1: Que no em veieu fins a finals d'agost, ni de conya.
0: Ja.
1: Tinc unes... Però sobretot és el despertador. T'haig de dir que la feina que fem a mi m'encanta. Els companys també. Vull dir que estic super a gust. L'únic és que soni el despertador a les 4 de la matinada.
0: I convé descansar. A més, tu aquest any, perdona, has tingut un any que a nivell professional també has tingut molta feina. Tantes coses a explicar.
1: Sí.
0: I de fet, aquestes vacances seran a mitges perquè el 12 d'agost hi ha el gran eclipsi, no?
1: Sí, veurem què fem aquell dia. Sí.
0: Bueno, ja està. Quantes coses, eh?
1: Sí, sí.
0: I pel que fa al temps, perquè no tenim gaire temps...
1: Sí.
0: Valgui la redundància conceptual.
1: Sí.
0: No sé per on vaig ara. No, escolta'm, què?
1: Fa calor, fa
0: sí,
1: calor.
0: I aquesta setmana
1: puja les temperatures. Sí que és veritat que de moment avui demà tenim només avisos de calor intensa a la Noguera, al Pla d'Urgell i al Segrià, i dimecres s'estenen per més comarques, perquè dimecres és el dia del pic d'aquesta tercera onada de calor, perquè el divendres es va decidir que es tancava la segona onada de calor, ja que divendres i dissabte no teníem avisos, i diumenge s'iniciava aquesta nova tercera onada de calor.
0: Jo he suat igual aquest cap de setmana.
1: Ja ho sé. A més, ha fet molta xafogó perquè hem tingut el cel més enterbolidot, ha anat arribant aquesta pols en suspensió, més humitat, i això ha fet que l'ambient fos especialment xafogós. Doncs avui també ho serà. Màximes aquest migdia d'entre 32 i 38 graus, arribant als 39 en punts de les comarques de Ponent. Amb aquest cel enterbolit, per aquest pas d'aquesta pols en suspensió, amb 4 gotes ara al matí al sud, i a la tarda algun ruixat al Pirineu més occidental, cap a la banda de Lleida. Demà es mantenen les temperatures, es mantenen també els avisos de calor diurna en aquesta zona del Pla de Lleida i nocturna a les Terres de l'Ebre, Baix Camp i també Tarragonès, i dimecres s'estenen aquests avisos per més comarques. De fet, es podrien superar els 40 graus de cara a dimecres.
0: Torni.
1: En punts de Ponent tornaríem a superar aquesta línia dels 40. Hi ha avisos de calor diurna i també nocturna, i amb aquesta pols en suspensió que es mantindrà. I demà i demà passat també amb vent del sud, sobretot entre el migdia i la tarda, que bufarà amb força. I a partir de dijous comença a baixar a poc la temperatura. Si en aquest pic que diem de dimecres arribarem uns 10-12 graus per sobre de la mitjana, a finals de setmana, coincidint amb el cap de setmana, estarem 3-4 graus per sobre d'aquesta mitjana. Per tant, tot i que continua la calor, no serà tan extrema com la que tindrem dimecres.
0: Doncs aquesta és la nova realitat, i sense una gran refrescada a la vista.
1: Exacte.
0: Mònica Usart, moltíssimes
1: gràcies. Que vagi bé, i fins ara.
0: Mig minut i 6:45 del matí. Posem una de les cançons del moment, tot i no ser nova. Això ho peta. Justin Bieber, Beauty and a Beast.

0: Aquelles coses curioses que té el món de la música, no? Que tot plegat una cançó torna a reviralitzar-se i torna a renéixer, és el cas d'aquest número que la gent la crida, quan la poses a la discoteca o a les pistes de ball o a les festes majors. 6 i 33 minuts d'aquest 13 de juliol, dilluns. Arrenquem la setmana i ho fem amb els següents titulars. Heu de saber a aquesta hora que hi ha un nou incendi forestal a Aiguamúrcia i que el foc ha obligat a confinar gairebé 5.000 persones entre l'Alt Camp i el Baix Penedès. La bona notícia és que els bombers confien estabilitzar-lo avui mateix. Sapigueu també que a Almeria l'incendi de Los Gallardos ja suma 13 morts i 10 desapareguts. Aquesta nit ha mort la 13a víctima, una dona de 93 anys ferida pel foc, i s'han rebut dues denúncies per més desaparicions. El foc està estabilitzat i els desallotjats ja han tornat a casa seva. I Mariano Rajoy ha obert un conflicte diplomàtic amb França, després de dir que la selecció d'aquest país no hi juga cap francès. Molt bé, Mariano, molt bé. Rajoy ho diu perquè la majoria de jugadors són fills de migrants africans. El govern francès i també l'espanyol l'acusen de racista. La semifinal entre Espanya i França serà demà a les 9 de la nit. I qui veurà en primera persona el França-Espanya és Joan Laporta, que ha arribat aquesta matinada a Dallas. El president del Barça ha assegurat que Rafinha no marxarà de Barcelona. A més, ha confirmat el fitxatge de Karim Adeyemi i ha confirmat que l'oferta per Julián Álvarez no serà il·limitada. I el Front d'Esquerres, que vol impulsar Gabriel Rufián al Congrés, aconseguiria més diputats que Vox. Segons una enquesta de l'Espanyol, el projecte de Rufián trauria 37 escons, superant els 33 que té ara l'ultradreta. El PSOE baixaria i el PP i Vox sumarien majoria absoluta. I en l'àmbit judicial comença una setmana clau pel govern espanyol i els partits independentistes. Avui es decideix si a Begoña Gómez la jutja un jurat popular o un de professional. Dimecres declaren testimonis imputats clau pel cas Leire Díez i dijous surt la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia. Ja mort als 100 anys, Gilda Love, una de les transformistes de més renom dels anys 70 a Barcelona, es deia Eduardo Enrique Gustavo Francisco i era una icona del col·lectiu LGTBI. Es va fer coneguda pels espectacles de cabaret al Raval i fins fa poc continuava encara en actiu. A Barcelona, els robatoris al transport públic s'han reduït aquest any un 40%, ho publica El Periódico. El motiu són les batudes policials contra els carteristes al metro, a Rodalies i també a la xarxa de bus. També baixa el total de delictes a la ciutat més d'un 10%. I a Pamplona, el jutge ha enviat a presó provisional l'acusat de violar una dona, una noia, als Sanfermines. La policia també ha detingut un jove per fer tocaments a diverses dones. Durant les festes de Sant Fermín hi ha hagut almenys 27 agressions sexuals cap a dones. Pel que fa al temps aquesta setmana, ho deia ara la Mònica Usar, torna a pujar la temperatura, arribarem al pic de calor aquest dimecres i després la cosa es normalitzaria una mica, però vaja, continuaríem amb temperatures per sobre del que és normal per l'època. I a causa de l'incendi de l'Alt Camp, heu de saber, pel que fa al trànsit, que a aquesta hora hi ha tallada la carretera que uneix Aiguamúrcia i Querol. Estem parlant de la T-244 i, a banda d'aquest incendi, l'AP-2 també està tallada a l'altura de Barberà de la Conca, en aquest cas per l'incendi d'un vehicle. De seguida ens acabarem de posar al corrent d'aquesta i altres informacions amb el Ferran Aràndiga i també amb el Xavi Pardo. 6 i 36 minuts. Fem una pausa i tornem de seguida aquí al Matina Codina de RAC 105. Bon dia, bon dilluns, bona setmana, bona calor, bona calor.
1: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
2: RAC 105 Barcelona.
3: Per primera vegada a Barcelona, Yamato, l'imponent grup japonès format per 40 tambors taiko, atura la seva gira internacional durant dues úniques setmanes al Teatre Apolo.
4: Inspirat en rituals mil·lenaris, Yamato canalitza la tradició japonesa en un espectacle on cada tambor ressona el ritme del batec del cor.
3: Yamato, Hinotori, les ales del fènix.
4: Del 22 de juliol al 2 d'agost, Teatre Apolo.
3: Entrades a la venda a teatreapolo.com.
5: Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
6: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre.
7: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre. Amb la nova Honda PSX tot es veu diferent. Per només 3.199 euros et sobren els motius.
8: Informa't d'aquesta promoció a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona. Del 1 al 15 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada. Y qué complicado no dormirse viendo el tour. En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo del 1 al 15 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento long drive. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
9: Compra el teu cotxe d'ocasió a Volkswagen Mogauto Barcelona i Badalona.
10: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com. RAC 105.

0: L'himne no oficial del Mundial que més ho peta al món sencer, un cop més firmat per Shakira. Aquest èxit, una Shakira que a la tardor farà un total de 12 concerts a Madrid. Aquí la teníem amb el Dai Dai, que també és un número 1 a la ràdio i a les pistes aquest estiu 2026. Un estiu calorós, un estiu que ja és aquí amb tota la força, com la Mar Puga, que també és aquí.
1: Molt bon dia a tothom. I tant que força, perquè aquest cap de setmana no ha fet tanta calor com aquests últims dies, almenys a casa meva. Aleshores, estic amb l'estat d'ànim molt millor.
0: Molt millor. Doncs prepara't, perquè la Mònica Bussart, que dimecres tornem a arribar a un pic de temperatura alta i es podrien tornar a superar rècords.
1: Però és una molt bona setmana, estic molt feliç i ni la calor m'enfonsarà aquests dies.
0: Em sembla molt bé. Vens optimista i ja sabem que els dilluns a tu t'agraden, que és una cosa que la gent ha de saber. El cap de setmana em vas dir que tenies molts plans.
1: Sí, he fet moltes coses i m'ha agradat, perquè ahir vaig tenir una mica un xip ja d'estiu, de família, piscina, tal, i vaig dir... Ai, mira, allò que no em venia de gust, que era anar a l'estartit i de sobte sí.
0: Ara sí.
1: Aleshores, ara ja estic amb el xip de dues setmanetes i foto el camp.
0: Sí,
1: ara ja
0: queden 10 programes, perquè l'equip del Matina Codina doncs agafi les seves merescudíssimes vacances i tornarem el 31 d'agost aquí en directe, però vaja, a gaudir encara fins al 24 de juliol. Per cert, la Mar Puga ha penjat un carrusel de fotos molt sexis al seu Instagram. Home. Per si us ve de gust seguir-la, @marpuga, amb tres as, @marpuga, no us perdeu aquest carrusel de fotos d'influencer.
1: Que les ha triat Ernest Codina, pots dir-ho.
0: Sí, ella em va passar ahir una selecció de fotos i jo vaig triar una foto en les quals ensenyes bastanta carn.
1: Sí, que entrin i comentin si has fet bé l'elecció o no.
0: Molt bé. Si us hi fixeu en els cabells, veureu que hi ha una mosca. És una cosa que ella no havia vist, hi ha una mosca als cabells. No t'ho has mirat, veig,
1: No, no m'ho he mirat.
0: No t'ha importat.
1: Ho vaig a mirar ara mateix i jo crec que no.
0: Miro després, que ara hem de fer les efemèrides. Va, les efemèrides.
1: Estats Units, vinga, el 13 de juliol del 2024. No sé si recordareu que un tirador disparava contra Donald Trump. Te'n recordes, aquell míting a Pennsylvania?
0: I per què rius?
1: Que li va ferir l'orella. Ah, perquè m'ha fet gràcia, perquè va ser molt random.
0: Sí, li va anar d'un pèl i mai millor dit.
1: Vinga, va, i el 1997 Miguel Ángel Blanco era assassinat per la banda terrorista ETA.
0: Vam estar tots amb tensió, realment tremendo. El dia 13 és el dia que va morir, si no m'equivoco.
1: Sí, justament.
0: Sí. Llavors, és que ahir vaig veure... Estic molt sensibilitzat amb aquest tema perquè ahir vaig veure a Netflix hi ha un documental que fa posar els pèls de punta amb tot el que va suposar allò. Jo crec que va ser el final ja, d'alguna manera, de la banda terroristeta, perquè van posar tota la societat al límit. Bé, canviem de tema...
1: L'apagón, només parlem de l'apagón que hem viure nosaltres, però un 13 de juliol del 1977 es produïa una apagada elèctrica a Nova York que va durar 24 hores. Per tant, no som l'únic lloc.
0: Passa a les millors cases, pel que sembla.
1: Escolteu això.
0: Ja veig el Patrick Swayze. La millor banda sonora del món, Unchained Melody, o no?
1: Podria ser. El 1990 s'estrenava Ghost. Meravellosa. Quina pel·lícula. Sí, quin actoràs.
0: L'hauria de tornar a veure, però vaja, tots sabem una mica la història del fantasma. I aquella escena del fang.
1: I el 2010, aquesta és una altra banda sonora, és d'Inception, de Christopher Nolan, també s'estrenava al cinema. Vinga, estem escoltant els Beach Boys en aquell Live Aid, i és que avui és el Dia Mundial del Rock. Se celebra aquesta data en commemoració d'aquell concert benèfic que van fer tants artistes simultàniament a Anglaterra, a Pennsylvania, a Austràlia i a Moscou, també entre ells Queen.
0: Aquest superconcert que també apareix, per cert, a la pel·lícula de Bohemian Rhapsody.
1: Correcte.
0: Tremendo.
1: Iepa, ja us el Dia Mundial del Director d'Orquestra. Quina meravella.
0: Tu ja t'hi veus, allà, donant ordres a tota la banda.
1: M'encanta, sí.
0: Ara assenyalem a la zona de vent.
1: Això mateix.
0: A la percussió. És una versió del Ja som aquí, mira. Ja som aquí.
1: Sí.
0: Ja hem arribat. Els del matí n'estem sonant.
1: Bon
0: 3 quarts de 7, va, aniversaris. Quins famosos bufaran avui les espelmes?
1: Avui Lamine Yamal fa anys.
0: Hòstia.
1: Jo em pensava que feia bastants més, però em fa 19. És que és un nen, clar. L'any passat va fer els 18, aquella famosa festa.
0: Sí.
1: Aviam aquest any que fa
0: el seu mundial, aniversari. En ple mundial, com Leo Messi, que també va celebrar fa poc els seus 39. Recordem que demà té un compromís important Lamine Yamal i tota la selecció espanyola perquè juguen les semifinals contra França.
1: Quins nervis.
0: Què més, qui més?
1: Doncs mira, el xef José Andrés, avui fa 57 anys. També l'actor Ramon Baré en fa 77, l'empresari José Daniel Barquero en fa 60 i acabarem amb un actor de cap a peus, que és Harrison Ford, que avui en fa 84.
0: Molt bé, doncs...
1: Fantàstic.
0: Mirem alguna de les seves pel·lícules d'avui. No sé si hi ha el Ferran Aràndiga per aquí. Ferran, com està el trànsit a aquesta hora del matí? Bon dilluns, guapo.
2: Bon dia, com esteu? Doncs a hores ara comencem la setmana amb la calçada tallada de la AP2 en direcció a Barcelona, a Barberà de la Conca, per l'incendi d'un vehicle aquesta matinada, que encara a hores d'ara deixa desviaments per la sortida 193. També a la AP2 tenim a hores d'ara una altra avaria que deixa un carril de circulació tallat en direcció Lleida a l'altura de Bisbal del Penedès, amb un quilòmetre de lentitud. Més enllà d'aquestes incidències, doncs també tenim retencions habituals, sobretot amb cues als voltants i accessos de Barcelona, concretament pel nus de la Trinitat i també a les dues rondes, sobretot en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies per aquesta informació de servei. Marc Puga, quin és el hit triat avui perquè la gent salti del llit?
1: Avui escoltarem una cançó que és la cançó viral d'aquest últim mes. Tothom l'està ballant i cantant al TikTok, però tothom canta i balla el mateix tros, que és el que escoltarem ara. Però avui vull que escoltem la cançó sencera. És Xavier Tècnic de So i la canta Ludwig Van.

0: Pel barri es comenta, és el nou disc de la Ludwig Band, on hi trobareu, com deia la Mar Puga, una de les cançons més virals de l'estiu, que és Xavier, el tècnic de so, amb aquesta frase que tothom està replicant a les xarxes virals, a moda de viral, que és aquest tros que diu, com et dius?
1: Com et dius?
0: Va, fem-ho, et dic Xavier.
1: I què veus?
0: Ginebra amb Coca-Cola.
1: Això està molt transparent. Ei!
0: D'on deu ser? Ginebra sol.
1: Brava! Quina
0: la vaig posar aquest dissabte a la Festa Major d'Esparreguera i va ser un èxit.
1: Clar,
0: un èxit.
1: Tu diràs.
0: 9 minuts i les 7 del matí, com sempre, cop d'ull als astres, per veure si la sort ens acompanyarà en funció de quin signe del zodíac siguem, Mar Puga.
1: Vinga, avui dilluns 13 de juliol, si ets cranc, la sort et somriu en els moments més inesperats. Una conversa, proposta o coincidència pot convertir el teu dilluns qualsevol en un dia molt especial. Avui confia en la teva intuïció. Si ets sagitari, comences la setmana amb una energia contagiosa. És un bon moment per prendre iniciatives, conèixer gent nova o acceptar un repte que feia dies que et rondava pel cap.
0: Accepta'l, doncs.
1: Els bessons. La teva agilitat mental serà la clau de l'èxit. Les bones idees arriben quan menys t'ho esperes i et poden obrir portes tant en l'àmbit personal com en el professional. I anem amb la curiositat del dia, i és que en moltes cultures el dia 13 també és un símbol de transformació i bona fortuna, no s'associa només a la mala sort. De vegades, els dies que semblen més misteriosos acaben sent els que ens regalen millors sorpreses. Per tant, avui, potser, tens una sorpresa especial.
0: I tu ets supersticiosa, Marc? Tu què penses del dia 13? Tu ets d'aquesta gent que ja sabem que, per exemple, els avions, hi ha molts avions que no tenen la fila 13, igual que molts edificis, etc.
1: Jo no.
0: Tu hi creus amb el 13. Tu apostaries al 13.
1: Sí, no. De fet, és un número maco, m'agrada. És un número bonic. Per tant, avui passaran coses maques.
0: Tu sempre contracorrent, eh? T'agraden els dilluns, el 13 és el número de la bona sort...
1: No, tampoc de la bona sort, perquè no em fa por. Una cosa que no em fa por, Ernest, no me la xafis.
0: No, endavant. Mar Puga, moltes gràcies.
1: No, a tu, per favor.
0: 7 minutets, i arribem a les 7 del matí.
2: Ens llevem a l'hora que surt el camió de les escombraries i fem el mateix soroll. Matina Codina, de 6 a 11 del matí, a RAC 105.
3: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
4: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
5: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
6: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
7: Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
8: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
9: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
10: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 o Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: Matina Codina Best Moments.
11: Jo veig dues empentes i estic una setmana parlant del tema, inventant-me que vaig anar jo a separar.
0: Molt bé, deixem aquí. Vale. No, és que he rebut un missatge, perdona.
1: No, permís.
11: No, que deixeu sempre sol.
0: No, és veritat.
12: Serà
0: no és veritat.
12: Interessa lo que dice.
0: No.
13: Correcto.
14: Com no em passaven amb cap humà perquè era molt d'hora, cada cosa que deia, falta de bateria o m'he quedat no sé què, em passaven amb robots. Mm. Llavors, en una de les moltes trucades vaig dir, digues una paraula greu, a veure si diuen, bueno, va, si hi ha un tio encara allà, doncs que me'l passin.
0: Molt bé. Doncs,
12: no sé,
13: no hi ha res. Por tanto, una vez. Han sido dos veces.
0: A mi
1: m'encanta jugar jo mai mai. Em distreu. Vale. Parlem del festival.
15: Exclusiva. Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
16: L'estiu no es compta en dies, es compta en cançons. A la meva...

0: d'estiu a RAC 105. Bruno Mars.
1: Joe.
0: Olivia Dean.
1: Harry Styles.
0: I els nostres números 1.
2: Mi penya del RAC 105.
3: Soc el Guillem de Bugós.
4: El Fred García.
5: Tiga Flavos i Stay Home.
6: La Fúmiga des del País Valencià.
7: Som els Pies.
8: Soc el Migui Núñez.
9: Hola, RAC 105, aquí Rosalía.
10: Som els Catarres.
1: Tots ells tenen una cosa en comú.
0: Els escoltes aquí.
1: RAC 105.
0: La casa dels teus artistes preferits.
11: Matina Cool.

0: Bé, Golden, Golden de les Hendrix. Perdoneu, però és que estàvem parlant de diners amb l'Alan Dillo.
1: Ah, qui guanya? Sí. Qui va guanyant?
2: Compra.
0: L'Alan es pensa que estic forrat i li estava explicant que no, que no. Estava explicant que hi ha molta despesa i que la pressió fiscal d'aquest país és increïble.
1: I que tu tens un estil de vida de rockstar, Ernest.
0: Això també.
3: Clar.
0: Però clar, quin tema, dilluns a les 6 del matí, que com vas de pasta?
3: És que a mi no em surten els teus números, Ernest.
0: Bueno, doncs, escolta, no sé, gestionem tu l'economia i si tot el que aconseguessis estalviar que no estalvio jo, et quedes un 10%.
3: Ah, doncs mira, no m'ho diguis dues vegades.
0: L'altre dia li vaig dir al meu entrenador personal, veus una altra despesa.
1: Veus?
0: No, li vaig dir, acompanya'm a comprar el súper, tu.
1: Sí.
0: No, perquè menjaré...
1: Però aparco el vaixell, vinc, no?
0: Sí, el vaixell, que et penses que es va néixer a Barcelona o què? Que arribo al vaixell i a casa meva. Bé, deixem de parlar de mi, que ja sabeu que no m'agrada en aquest programa.
1: No, incomoda fins i tot.
0: I parlem de tots vosaltres. Xavi Cazorla, bon dia. Bon dilluns.
4: Hola.
0: Com estàs?
4: Molt bé.
0: Ara, et pregunto tu pel cap de setmana. Què has fet aquest cap de setmana?
4: Què he fet aquest cap de setmana? Doncs anar una mica de festa major per aquí, festa major per allà, prendre el sol...
1: Has fet de pregoner?
4: No, encara no.
0: És època de festes majors.
4: Sí. Això serà aquest proper divendres, 17, faig de pregoner Sant Feliu del Racó.
5: I ja ho tens preparat? Què diràs?
4: La línia de mi? Sí.
5: No. Perfecte.
4: Vale. Però tinc idees.
5: Quins nervis.
4: Tinc idees.
1: I de peles com vas?
4: De peles vaig millor que l'Ernest, perquè tinc una senyora a casa que m'administra molt bé.
0: És que aquest és el meu problema, que vaig sol per la vida. Molt bé, i què tal? Algun acte destacat d'aquestes festes majors que has estat? No sé, alguna baixada de carretons, alguna botifarra popular, algun torneig de parxís?
4: No, mira, les meves filles van participar amb la filla del meu cosí en una mena de tocar a més una com l'Ia de la Mar.
5: Home, quina meravella!
4: Que fan a l'organització on viuen els meus pares, que es diu Tu vecino me suena.
5: I
4: elles havien de fer una... van fer una performance ballant, no cantaven, i van guanyar com a premi fent de Bruno Mars, bueno, amb perruques i coses molt...
0: No és per treure mèrit a la teva filla, però la vergonya li anava d'aquesta mena d'actes de la festa major. Vull dir que, com que la teva filla té un talent, és molt fàcil superar la resta, diguem-ho així, no?
4: Sí, és veritat.
0: Bé, Marc Puga, Sergi Ferrer, Alan Lillo, tots bé, eh?
1: No puc competir amb un plan com aquest. Jo vaig a buscar hora per fer-me una vasectomia, ara del com surti d'aquí.
6: Vasectomia torcida, que
0: te l'ha... Escolta, avui sí que farem la secció de la mare, que ja sabeu que és aquella secció que penja d'un fil constantment. De què ens parles avui a Info Puga?
5: Doncs mira, he llegit una notícia aquest matí que a mi em fa molta il·lusió, perquè he llegit sobre una nova vacuna que s'està creant. Sí, als Estats Units i al Japó. Uns científics estan estudiant un nou medicament anomenat PA915.
3: Sports.
5: PA915. Que pot ajudar a reduir l'ansietat i l'estrès. Compte! És que està molt bé això. Hi ha molta gent que diu que és la vacuna contra l'ansietat, però realment no és una vacuna com a tal, sinó que és un medicament que actua sobre una part del cervell que està relacionada amb l'estrès i ajuda a controlar la resposta del cos quan una persona està molt estressada. I això s'ha provat en animals, encara no en persones, i sembla que es calmen. Què?
1: Com estresses un animal per saber si la vacuna...
0: La majoria d'animals estan estressats,
1: però
0: pobres bèsties.
1: Però com li dones ansietat a una rata?
5: El toro de Sant Fermín
1: no
5: està estressat.
1: No podràs pagar el lloguer.
0: No, però per exemple, per Sant Joan, la teva bestioleta amb els petards i tal, li dones això i ja està, se m'angoixa menys.
5: Però em sembla molt guapo.
0: El típic cavall que el poses amb un... No? Amb el típic transportí, com es diu això?
1: Bueno,
0: remolc, perdona.
1: Un transportí, si llavors sí que s'estressarà el cavall si el fots en un transportí.
5: Bé, no sé, no en tinc d'animals, però sí que sé que això no protegeix com una vacuna com a tal, com contra la grip o contra el Covid o aquestes coses, no. Però els investigadors expliquen que està en fase experimental i podria funcionar en persones d'aquí uns anys.
0: Jo després de l'episodi de Mariano Rajoy que en parlem avui, espero la vacuna contra el racisme i la xenofòbia.
7: Bueno, perdona, el millor antídot per l'estrès és treballar a Catalunya Ràdio, que fa dues setmanes ja són de vacances.
0: No és veritat. Sí, dues setmanes ja.
1: Sí, que és veritat.
0: Una setmana sencera, ara comença la segona.
7: I la meva dona, que treballa a la nit dels ignorants, des del dijous anterior. És a dir, que dues setmanes i un dia.
1: Però te n'alegres per ella?
0: No, però...
5: Superenfadat.
0: Però et dic una cosa, les places per treballar a Catalunya Ràdio són limitades, no hi pot treballar tothom. És a dir, que no tota persona estressada podria anar a Catalunya Ràdio. Bé, algun punt més sobre l'estrès i l'ansietat? Jo crec que el millor antídot és escoltar el Matina Codera.
5: Ni vacunes, ni vacunes. Els diners.
0: O podeu fer absentisme laboral, que és un altre tema de polèmica.
5: També.
0: Escolta, m'ho deixem aquí. Escoltem l'Ariana Grande i de seguida tota l'actualitat a mans del Xavi Cazorla.
1: No.
0: El pregoner de Catalunya. Contracta-la a la teva festa major.

0: Capítol del Matina Codina, hi ha una cosa que no canvia capítol rere capítol, que és que la bona música és protagonista aquí a RAC 105 per despertar Catalunya. No volem problemes, volem solucions.
1: Condis t'ofereix aquesta secció.
2: El Matina Codina és l'hora de fer zàping.
0: Per exemple, la solució, diguem-ne, la desconnexió que has sofert aquest cap de setmana i per posar-te al dia és la secció del Cazorla amb l'actualitat i els seus àudios.
3: Total, sí. I hem tingut polèmica el cap de setmana amb l'article de Mariano Rejoy. Rejoy.
0: Qui?
4: Rejoy.
3: Mariano Rejoy. No et fot. Mariano Rejoy al Debate, després de l'Espanya-Bèlgica, on va escriure... Francia tiene además una plantilla de altísimo nivel, eso sí, sin franceses.
5: ¿Va de eso?
0: Sí, sí.
3: No lo sé. Yo no sé lo que escribo porque, oiga, es notable que cuando yo escribo, pues no soy consciente de lo que estoy diciendo porque no sé dónde empiezan las frases y dónde van a acabar.
5: Per cert, que el Basté ha dit que el Rajoy no escriu els articles, que només envia a una altra persona notes de veu i aquesta persona transcriu tot el que escolta.
6: Quina mandra rebre una nota de veu de 3 minuts del...
3: I que guapo a la vegada, intentant Rajoy fer una columna d'opinió.
0: Doncs mira que jo me l'imaginava al sofà Cheslon amb un puro, saps què vull dir? Dient tot de barbaritats com aquesta que va dir.
3: Així és com envio la nota de voz que se conoce que me cuesta mucho porque lo de darle al play no es cosa menor. Bé, les paraules de Mariano Rajoy han aixecat molta polseguera fins al punt que el ministre de l'Interior, Laurent Núñez, va sortir a dir això.
7: Sí, no. Je n'ai pas vu cette déclaration.
8: No he vist aquesta afirmació, però en tot cas, si així ho ha dit, és absolutament inacceptable. Això no és en absolut del que tracta França. Som una república on tothom hi té el seu lloc, independentment dels seus orígens, conviccions, orientacions filosòfiques o creences religioses. Sempre ens hem de respectar en comunitat. Aquests són els principis de la república.
0: Vaja, que el Marianito ha generat un petit conflicte diplomàtic amb els nostres veïns francesos. Fins a 3 ministres han sortit al pas d'aquestes frases que realment són... racistes, xenòfobes, perquè dels 26 jugadors convocats a la selecció francesa, 23 han nascut a França i els altres tenen la nacionalitat.
6: Sí, sí.
0: Per tant, l'única cosa que està fent aquest senyor és jutjar el color de la seva pell o els seus orígens.
4: Absolutament.
3: Bueno, pero yo lo que no quería decir es que los jugadores de Francia no son franceses, aunque bueno, si usted mira de dónde nació, pues oye, la procedencia, el padre, la madre, pues uno en Angola, otro argelino, Marruecos, en Túnez. Però no passa
0: nada. Els seus pares són els orígens d'aquesta gent. No, un francès igual que els altres paguen els seus impostos.
3: Estoy de acuerdo con usted. Y son negros y no pasa nada tampoco, porque son sentimientos y tienen seres humanos.
6: Mariano, Mariano. Mariano, ya.
9: Escolta, he hagut de sortir jo de la selecció espanyola per dir que els francesos són tots de França.
3: Doncs sí, ahir als micròfons de RAC1 va sortir a intentar arreglar aquest conflicte diplomàtic.
10: La veritat que no he vist la notícia, no estic informat d'aquest tema, però bueno, si juguen a la selecció francesa és que al final són francesos i és el color de pell que tinguin, perquè al final s'ha de ser tolerant amb tot i és igual el color de pell, perquè tots persones i tots tenim el respecte.
0: Pau Cubarsí, un futbolista amb valors.
9: Sí, moltes gràcies, perquè al final són francesos perquè són de França.
6: Pau, una pregunta, perdó. Els jugadors de la selecció francesa, has dit que són francesos?
9: Sí.
6: Per tant, els de la selecció espanyola com tu sou espanyols?
9: Són catalans.
6: Com?
0: Catanyols, catanyols. Són catanyols.
9: Sí, una miqueta,
4: bueno,
9: sí.
4: No sap, és petit.
0: Escolta'm, no. Bàsicament que també, no sé si ha dit alguna cosa Rajoy dels germans Williams, per exemple, o de la Lamine Yamal.
3: Bueno,
0: no
3: són negros, també.
0: Ah, bueno, aquests que són espanyols notables, o no són espanyols?
3: Bueno, no
0: com
3: són aquest,
0: com la Lamine Yamal marqui el gol de la victòria que doni la Copa del Món a Espanya, que serà espanyol o no serà espanyol?
6: Li anulin.
3: Jo no lo voy a celebrar.
7: Bueno, però són negros buenos. O sea, en las películas había el negro bueno y el negro malo.
6: No, però aquí...
3: Armalo sempre lo mataban el primero.
6: Per què tenim tants racistes a l'estudi, Ernest?
3: No se conoce, porque la realidad de la calle.
0: No, perquè estan a tot arreu. Perquè estan a tot arreu. De fet, Mariano Rajoy fa uns anys en un altre article a La Voz de Galicia, un diari aquells d'allà dalt, va parlar de la gente de buen estirpe.
6: Hola.
0: Sí, sí, sí.
6: Hola, com si fos Juego de Tronos.
0: De bon llinatge, efectivament. De bon llinatge, sobretot si eren blancs o eren negres. Cazorla, què més?
3: Doncs mira, avui torna el Barça als entrenaments.
7: Opa!
3: I tenim a Joan Laporta, que no sé la relació, però a ell s'ha anat a Dallas a veure l'Espanya-França de demà.
7: Estic
3: i només...
7: A
3: on?
7: A Dallas.
3: A Dallas, molt bé. Doncs només aterrar allà a Dallas, l'aeroport va confirmar el segon fitxatge del Barça aquesta temporada, el de Karim Adeyemi.
11: Bueno, molt il·lusionats. És un jugador que ja fa temps que ens agradava, fa temps que és un jugador molt perillós, molt ràpid, i a més, doncs, crec que ho ha portat d'una forma excel·lent el fitxatge d'Eco. Ha fet una gran feina perquè ha sortit la notícia quan havia de sortir i bé, estem molt, molt satisfets.
0: ADM. Jo no l'havia vist. Vosaltres sí que el teníeu controlat, aquest jugador.
6: Em sonava.
0: Per molt perillós. Sí, ha seguit la trajectòria de l'ADM, no?
4: No sé qui és.
7: És un jugador perillós, molt, molt ràpid.
6: Sí. Però això es pot dir de qualsevol.
7: Sí, bé, doncs estic content amb el Deco.
6: Fichauto negro.
0: A tot això, president Laporta, que havia liderat moviments independentistes des de partits polítics i tal, està allà animant la selecció espanyola.
7: Bueno, escolta, cadascú pot pensar com vulgui. Va. Només faltaria.
0: Ho diu fins a 3 vegades en les declaracions allà, des de Dalles, que diu vostè.
7: Bé, home, tenim 12 jugadors del Barça. Llavors, doncs, hem d'animar...
0: Per exemple, a França hi ha Koundé, també, no?
6: Aigua.
7: Bé, doncs... Per cert, aquest que hem fitxat està a alguna selecció, a l'Edamame, aquest?
6: A l'Edamame. És alemany.
7: És alemany.
6: Sí, sí. Vale. Llavors no.
0: Bé, l'actualitat que més o menys passa per aquí l'hem repassat com cada matí amb el Xavi Cazorla. Moltes gràcies. Anem a Condis.
12: A partir de l'1 de juliol, les teves compres a Condis tenen premi en forma de xec descompte. Amb l'app de Condis, registra els seus tiquets i acumula punts de manera fàcil i ràpida. Cada compra suma per aconseguir el teu xec trimestral amb fins a 20 euros per gastar en les teves properes compres. Descarrega't l'app Condis Family i comença a transformar cada compra en avantatges. Condis Family, el teu xec trimestral t'està esperant.
13: Matina Codina.
14: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
16: Soc l'Aida, de Carglass. Ho sabies que demanar la teva cita online és molt senzill? Entra a carles.es, introdueixes la matrícula, esculls el taller més a prop teu, dia i hora, i llestos, reserva feta.
17: Carles canvia, Carles repara.
18: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i em portes la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
19: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
20: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
21: T'agraden les motos? Tens o vols una Onda? Doncs para l'orella. El teu concessionari oficial Onda Movento Kaimoto arriba amb més força que mai, amb un nou espai amb tota la gamma Onda, accessoris, equipaments i molt més. Vine ja a Sabadell, carretera de Terrassa 169 i comença a rodar. Movento Kaimoto Sabadell. Onda, com no l'has viscut abans.
22: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
23: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
24: Verisure.
25: Ja tornem a ser aquí. Gràcies per seguir enganxat al Matina Codina, el programa de ràdio més comentat a les perruqueries.
26: Ja comença a fer-se clar.

0: És el nou himne dels Catarres, il·lusionant, motivador, harmònic. Boníssima. Diumenge sense drama. Per cert, continua la seva gira sense drama aquest cap de setmana que ve a Sant Gregori Girona o a Vilabertran el dissabte dia 18.
1: Montseinteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada. Felicitació.
0: Anem amb la primera trucada felicitació del programa d'avui. Ja sabeu, patrocinada pels nostres amics de Montse Interior. 50 euros que regalarem si ens agafa el telèfon el Lluís. A veure si l'agafa.
2: Sí, senyor.
0: No ets tu.
3: No, no, tu no.
2: Bé, hola, bon dia, què tal?
4: Que no.
2: Hola, potser trucant a mi.
4: Ai, que és mono. Bon dia,
2: sí,
4: Lluís.
2: Escolta. Calla.
0: Hola, què, Lluís, per aquí?
2: Sí, sóc jo.
0: Sí. Jo sóc l'Ernest Codina, el que ves matina. Truco en directe des de la ràdio, des de RAC 105, des del programa Despertador, que domina Catalunya. Com estàs, Lluís?
5: Molt bé, a la piscina.
0: Ah, a la piscina, a les 7 i 19, però si encara no ha sortit el sol, com aquell que diu, Lluís, vas molt ràpid, tu, eh?
5: Algú té que limpiar-la.
0: Ah!
6: Això no ho expliqueu mai, els que teniu piscina privada, eh?
2: És que tinc un robot que ho fa sol.
5: Sí, privada. És un millor de vistres d'aigua.
0: És veritat que demana molt manteniment, Lluís, una piscina, eh?
5: Sí, sobretot si és municipal, eh?
6: Ah, ui, que s'hi caga la gent.
0: Sí, sí. No, escolta, és veritat, però que amb les nits tòrrides i ruents que tenim, un banyito de bon matí per començar el dia no és mala idea, tampoc, eh?
4: No.
0: Bé, escolta'm, Lluís, et truco de part de l'Antònia, el José i l'Albert, també la Iolanda, que et volen animar, perquè es veu que has passat uns anys molt fotudot, no?
5: Fotuts, algo.
0: Bueno, estàs millor ja? Comences a remuntar?
5: Tot s'encarrila.
0: Bueno,
6: escolta bé, tu.
0: Sí, mira, un aplaudiment pel...
7: Sí, senyor Lluís.
0: Perquè s'ha de tirar endavant a la vida. De fet, ara estàs netejant aquesta piscina municipal perquè, de fet, has guanyat plaça fixa a un ajuntament. Exactament, quina és aquesta plaça? Quina funció fas en aquest ajuntament?
5: El cap de la brigada municipal de Tivenys.
0: Home, molt bé, per tant tens... Tivenys, això seria cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, no? Ho he dit bé o no?
5: Les Terres de l'Ebre.
0: Molt bé, home. Doncs escolta'm...
6: Prop de Xerta.
0: Quin dia t'espera avui, més enllà de netejar la piscina?
5: Oh,
0: ja, deixem parlar el Lluís. Digues, Lluís, perdona.
5: A l'altre cantó riu de Xerta.
6: Ja sé on és.
5: Eh?
0: No, res, Lluís, t'he dit, què més has de fer avui a l'Ajuntament, a part de netejar la piscina?
5: Molta feina.
0: Bueno. Molt bé, escolta, res, et deixem treballar, Lluís, que tinguis un bon esmorzar per agafar energia, i tots aquests col·legues, tots aquests amics teus que diuen que t'estimen molt, que continuïs així i que et donaran suport amb tot el que calgui per ajudar-lo. I aquí a RAC 105 també tens el nostre carinyo. Entesos, Lluís? Vinga, bona setmana per Tivenys.
7: Molt bé, Lluís.
0: 7 i 20 minuts, i en Lluís, que acaba de guanyar 50 euros per canviar a qualsevol de les botigues de Montse Interiors. Ja sabeu, la millor roba per allar, 27 botigues i una web, montseinteriors.com.
1: A Montse Interiors pots comprar aquí o aquí. Montseinteriors.com, la teva botiga de referència de roba per la llar. Compra en un clic i t'ho portem a casa o passa a recollir-ho a la teva botiga més propera. Busca la teva botiga i inspira't a montseinteriors.com. Montse
8: Interiors. Cada dia de 6 a 11, Matina Codina. Amb l'Ernest Codina.

0: una d'aquelles melodies que et fa alçada la cadira, eh? Original de Hathaway, en versió de David Guetta, que ja sabem que va tenir una etapa de refregir melodies. Amb la veu de Coi Leira, que l'era, i perdoneu, això era Baby Don't Hurt Me, eh? What is Love, What is Love.
1: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: Home, probablement és el que sentim per la Mònica Usart, que fa molts anys que ens acompanya, que l'estimem, que l'admirem i que l'escoltem cada dia per saber el temps que farà.
2: Sí.
0: Déu-n'hi-do com ha començat l'estiu. Portem ja tres onades de calor, eh?
2: Exacte. Hem començat ja la tercera, eh? La setmana passada...

0: Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: No s'entén aquesta pregunta, Jordi.
2: Home, si plou...
3: Has de netejar molt malament el cotxe?
4: Hauria de ploure, no?
2: Sí, normalment ho arrossega quan plou. Per exemple, les comarques del sud podrien caure...
1: Si té un cotxe volador, el Jordi Basté, que amb els diners que té és possible que el tingui, i t'enfiles fins a les capes de l'atmosfera correctes, doncs sí que t'emportarà.
3: Era aquesta la pregunta, Jordi?
4: Era aquesta.
3: El cotxe volador, vale.
1: Gràcies, Mònica. Vinga, a refrescar-se tothom.
5: Aquí ens mou la qualitat. Per això, l'aigua supera gairebé 400.000 controls anuals durant el seu recorregut fins a arribar a les nostres llars amb la màxima qualitat i totes les garanties sanitàries. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
1: Més enllà de la calor, sufocant, i altres temes que volem repassar amb el Xavi Pardo, com per exemple amb aquest nou incendi actiu que tenim a Catalunya. On està localitzat aquest incendi, Xavi?
6: És el nou incendi que crema a Aiguamúrcia, que ja ha calcinat més de 100 hectàrees. Les autoritats han demanat desallotjar, de fet, diverses urbanitzacions. Ja comencen a haver-hi els primers desallotjaments. Fins ara hi havia, doncs, 5.000 confinats entre l'Alt Camp i el Baix Penedès. Els bombers demanen tancar portes i finestres. També han treballat tota la nit diverses dotacions que esperen poder estabilitzar aquest incendi al migdia. Per tant, estarem molt pendents de què passa amb aquest incendi d'Aiguamúrcia.
1: Que no és a Múrcia, Aiguamúrcia.
6: No és a Múrcia, no és a Múrcia.
3: Ni aigua.
6: Aigua n'hi deu haver, sinó malament. Com l'apagaran l'incendi, això hauria.
3: Ben vist.
6: Doncs ja són 13 també les víctimes mortals per l'incendi, en aquest cas de Los Gallardos, a Almeria. Una dona de 93 anys que estava ingressada des de divendres ha acabat morint a l'hospital. És un foc que aquest sí ja està estabilitzat i els veïns han pogut tornar a casa seva. Mentrestant, més enllà dels incendis, en plana política, el Front d'Esquerres, que vol impulsar Gabriel Rufián al Congrés dels Diputats, segons una enquesta que treu El Espanyol, aconseguiria 37 escons.
3: El diablo.
6: Per tant, superaria Vox com a tercera força al Congrés, aquesta força aquesta suma d'esquerres. Mentrestant, a Barcelona, els robatoris al transport públic s'han reduït un 40% aquest any. Això ho publica el periòdico. El motiu, diuen, són les batudes de policies contra carteristes, tant al metro com a Rodalies com a la xarxa d'autobús, i també baixa a tota la ciutat el total de delictes més d'un 10%.
1: A robar carteres, però menys.
3: Clar, si cada dia hi ha una activitat d'aquestes del Collbonis, que jo si fos lladre tampoc sabria quan sortia a robar.
6: Hola, és el pla Teresa de Collbonis.
1: Exacte, tenim aquí el director general de la policia, l'exmajor dels Mossos, senyor Trapero, bon dia.
7: Què tal, bon dia a tots? No, només molt ràpid, esperaré els agraïments davant el telèfon.
1: No, felicitats.
7: No, però
1: no sé si és cosa de la Guàrdia Urbana, dels Mossos.
6: Crec que és més,
1: són accions coordinades.
3: Urbana,
7: però...
3: Ja no manes gaire, tampoc.
7: Diguem-ne que és el Barça B dels Mossos.
6: Ah, és el filial.
7: El mèrit és del cos dels Mossos.
3: No és policia, de veritat.
1: Perfecte. Alguna cosa més, perdó?
6: Ah, no, ho podem deixar aquí, ja.
1: Doncs ja està. Fem una pausa i tornem de seguida al matí. Bon dia, vinga.
8: Matina Codina.
9: Rec 105 Barcelona.
10: Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
11: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
12: Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
13: Quan l'objectiu del teu negoci és arribar sempre més lluny, cada detall compta. A Toyota Professional Master Track fa un any que acompanyem professionals, empreses i taxistes amb un servei especialitzat de venda i postvenda per a vehicles industrials i taxis. Totes les nostres ofertes especials per al teu negoci a Toyota Professional Master Track, a la Rambla de Guipúscoa 177, Barcelona.

0: canviant les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
1: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
2: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
3: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner. Amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.

0: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
1: A veure, perfecte. Doncs el Ferran Adrià, que no el tinc a punt, perquè diu que està a una altra emissora.
2: Ai, sí, no, Ferran!
3: Hòstia, això és al·lucinant, tu. Vull dir, o sigui, per professionals, teòrics professionals, que sí, haurien d'estar pendents d'entrar en antena...
1: No. Prioritats, no? I aquí també hi ha jerarquies. Espera, que m'estàs escrivint. T'aviso, diu, t'aviso, molt bé.
3: Sí,
1: perfecte,
3: clar. Avisa't demà, ja, per entrar avui.
1: Ara és tarda.
4: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
5: I després a la meva mare, Olot. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
6: Molt bé.
5: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
6: Perfecte.
5: Arribarem a tot?
6: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
7: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
8: Hi ha moltes maneres de llevar-se, però les altres potser són més avorrides.

0: tothom la balla, tothom la canta, una cançó que és un superhit, superestrella d'Aitana des del Quarto Azul. Recordeu que el pròxim mes de setembre farà 4 concerts al Palau Sant Jordi de Barcelona, 4, 5, 7 i 8, després de les vacances d'estiu.
1: I sembla mentida com passa el temps, perquè escoltant aquesta cançó, me'n recordo, no fa gaire, el tinc molt present al record, quan la nostra companya, la Marpuga, cantava allò de l'Escudella.
2: Molt bé, com te'n recordes,
3: com era, Mar?
2: Una escudella,
0: això, aquesta cançó la vam fer quan feia fred. Per això ho deies tu, Albert, no?
1: Exacte, ha passat el temps.
0: I ara, en canvi, l'hem versionat parlant de la calor. Em sua l'aixella, Mònica Usart. Em sua l'aixella. 7:36.
4: Delícies sense gluten. 100% sense gluten. 100% pensat per a tu. T'ofereix 100% aquest espai.
0: Dilluns 13 de juliol, arrencant la penúltima setmana de la temporada amb el següent titular d'impacte, Sergi.
3: Tenim un rècord mundial de calvos gràcies al Pitbull. Us ho explico, el raper Pitbull acaba d'entrar al llibre Guinness dels rècords perquè ha reunit 22.141 fans seus que s'han vestit amb calves postisses per fer la congregació de falsos alopèsics més gran de la història de la humanitat.
0: Si l'objectiu era gratuïtament fer aquest rècord Guinness, no hi havia un fi, diguem-ne, recaptatori, solidari. Exacte, no.
3: Es veu que això va néixer fa anys i van començar a juntar-se uns quants, l'any que ve hi van anar més, l'any que ve més, i aquest any han dit, escolta, i si fotem un rècord, llavors s'havien de disfressar amb l'estil característic del DJ, bueno, DJ cantant.
0: Del Mr. Worldwide.
3: Aquest.
0: No. És, sobretot és raper.
3: Vale, doncs una calva de làtex, ulleres d'aviador, d'aquestes Ray-Ban, una mica de barba i vestit de negre. Llavors, Alan Lillo, per al·lusions, com et sents?
5: No,
3: com a fan de Pitbull, vull dir.
5: No sóc fan de Pitbull. El meu dubte és...
3: Doncs com a calvo.
5: Si vas amb calva natural... Tenies
0: és que jo, si fos tu, estaria ofès.
3: Clar.
0: Perquè per mi té un punt, de paròdia, tot plegat. I
3: és apropiació cultural. La seva alopècia no és una disfressa.
0: Joder.
3: És veritat. Et pots ficar amb tots els col·lectius? No pots ficar-te amb cap col·lectiu, però en canvi amb els calvos, via lliure.
5: Mira, això és veritat.
0: És un intrusisme estrany, no?, haver-te de posar una calva falsa. No?
3: Sí,
0: vull dir, el guapo seria reunir calbs genuïns, autèntics, per homenatjar d'una forma... real, el raper.
3: Però això passa a una discoteca a partir de les 4, Ernest, i ja faig qualsevol rècord.
0: Per mi la notícia és que Pitbull tingui més de 22.000 fans. Per mi aquesta és la notícia.
2: Ara.
0: Bé, canviem de tema. Al Matina Codina us expliquem ara que un noi dels Estats Units es va presentar als Sant Fermins de Pamplona disfressat del Joker.
1: Anda!
0: I la Marpuga està realment alterada amb aquest titular.
2: Estic molt ficada a la notícia perquè tot el meu algoritme, això sí que m'ensenya reels del Joker infiltrat entre els Sant Fermins, no? És un creador de contingut que a les xarxes socials es diu Strike Draw Place.
1: Com?
2: Val?
0: Straight, és igual com es digui.
2: Bueno, és per si el volen buscar.
3: Straight vol dir recte.
2: El cas és que acostuma a anar disfressat a grans esdeveniments i els primers dies d'aquests encierros ell cridava l'atenció pel seu cabell verd, però només corria davant dels toros. Mm. Què va passar? Quan ja es va maquillar com a Joker, que es va posar la cara blanca, aquesta somriure tal, la gent ja va començar a fixar-se més i el problema va arribar quan, durant un dels encierros d'aquest cap de setmana, va treure el mòbil mentre corria, va estar gravant...
3: Es
2: va gravar
3: no es pot,
2: a prop dels... Exacte, no es pot, això es sanciona i a més va tocar algun toro. Tot això està prohibit perquè posa en perill la seva vida i també la dels altres i l'han sancionat amb una multa de 6.000 euros. Aquest nano està penjant stories tot el dia de que tot això és mentida, de que ell no ha gravat res, de que està fent una campanya que es diu Joker perquè la gent el recolzi, però és veritat que els vídeos són bastant heavies.
0: Però una campanya per què? No se sap.
2: Bueno, perquè diu que no és veritat que ell estigués gravant, que va treure el mòbil un moment, però que no...
3: Vol que li paguin la multa, l'idiota aquest.
2: Sí, bàsicament no vol pagar diners. I els vídeos són molt heavies perquè es veu aquest tio a la plaça com va cap als toros i realment és molt Joker. Bueno, o sigui, el tio ha agafat el paper...
0: La figura del Joker és provocativa. És provocativa.
6: Bueno, te digo una cosa. Le ha salido cara la broma.
3: No aguantas, Kat, perquè no sé...
2: Broma, perquè broma és joke.
3: No tienes vacaciones, tu, Matías?
6: No.
3: És bona si saps anglès.
6: English pit English.
2: Ja
3: ves. Aquests que el fill.
2: Ja sento fer pirada.
0: Escolta'm, doncs, del personatge viral, que segurament també ha fet totes aquestes accions sota els efectes de l'alcohol, com la majoria de personatges que van en aquesta mena d'esdeveniments a Sant Fermines. Anem ara a l'àudio viral del dia, Xavi Cazorla.
3: I mira, us porto un d'un streamer argentí que es diu Davo, que estava entrevistant al periodista de TIC Sports Argentina, el Gastón Edul, una mica amb tot el tema del Mundial. Li estava fent així preguntes ràpides, val? I va colar-li una que segurament no pintava res allà en el test i no sé si li va ofendre o no, però el tio es va desconnectar de l'streaming.
7: ¿Te parece Messi el mejor jugador de la historia?
8: Sin lugar a dudas, sí.
7: ¿Alguna vez viste o usaste un glory hole?
8: Ala. ¿Qué es eso?
7: Son los circulitos donde ponéis la verga y del otro lado no saben quién.
8: No, no, listo, no, gracias, chicos. Yo no, no puedo no puedo pasar de la pregunta de Messi.
5: És molt bona pregunta, per això.
0: No, però ell el que li sobta, diguem-ne, és el canvi abrupte. Home, de clar, tema. Que... Si hagués fet una progressió, pel mig hagués posat una, no? Una pregunta a escala.
3: Sí, sí, on sí, et vas fer el primer petó?
0: Exacte,
3: no? I vas escalant fins al Glory Hall.
5: És una meravella, esto del Glory Hall, ¿verdad? Porque tú pones ahí pues, el tema y entonces, claro, tienes, ¿quién habrá al otro lado?
0: Però on es pot trobar, això? On es pot trobar?
5: Hombre, pues,
3: a qualsevol lavabo públic, claro. Ernest. En la mejor farmacia. La fiques i te la treuen que li han pintat dos ulls i una boca.
5: En los clubes liberales, por ejemplo.
0: Aquí els lavabos de Rack 5 no...
3: A la planta 3, sí, per això. Ai, a la planta 15 hi havia, us en recordeu?
9: Sí, hi havia, sí.
3: Sí, sí, sí.
0: Cazorla, alguna cosa
9: sí,
0: més?
9: Sí, que no és la pitjor pregunta i més desafortunada que s'ha fet mai a la història dels mundials. A veure, una que van fer a la Copa, el Juanma Castaño, el Toni Freixa, que estava allà, allà.
10: Uno de cada tres españoles ha llorado por culpa de esta pandemia. ¿Has llorado?
11: Sí, claro. He perdido a mis padres.
10: ¿Quién quieres que gane la Eurocopa?
12: La jugada per si hi ha alguna possibilitat de reclamació.
10: Uno de cada tres españoles ha llorado por culpa de esta pandemia. ¿Has llorado?
11: Sí, claro. He perdido a mis padres.
10: ¿Quién quieres que gane la Eurocopa?
13: Tarjeta, tarjeta, tarjeta, tarjeta, tarjeta.
0: Perquè ell, jo crec que el Juanma Castanyo anava amb el pinyó fixa, ni tan sols estava escoltant el que s'estava dient.
5: Va, no m'expliquis milongues.
3: Sí, vinga, has usat un glory hole?
0: O és un insensible, un insensible. Bé, això va passar durant l'Eurocopa, no?
9: Sí.
0: Doncs
9: sí, sí.
0: Ara Juanma Castanyo hauria de tornar a fer una pregunta desafortunada si vol que la selecció espanyola guanyi el Mundial, no?
9: Ostres!
0: Clar, és veritat, al final, clar. Són, els cicles es van repetint. Gràcies, Xavi!
14: Hi ha persones que no busquen només pa, busquen poder menjar sense por. A Delícies Sense Gluten ho entenem, perquè no fem productes adaptats. Fem producció artesanal i diària de pa, brioixeria, pastisseria, pizzas. Vam néixer pels celíacs, per a qui vol tornar a gaudir sense sentir-se diferent. Delícies Sense Gluten, a Vic, Manresa, Mataró, Sabadell i Barcelona. 100% sense gluten, 100% pensat per a tu.
0: I des d'avui i fins que marxem de vacances, la secció Boomer serà especial.
15: L'estiu té un nom, Marineland Catalunya. I ara us ofereix aquesta secció.
16: Estàs escoltant la cançó Boomer de l'Alan Lillo.
0: Com seran fins l'últim dia les cançons Boomer,
5: doncs,
0: Lillo?
5: Mira, Ernest, anem a fer un canvi a la cançó Boomer perquè, clar, queden només 10 dies perquè marxem de vacances i el que farem aquests dies serà un top 10 de cançons d'estiu.
2: Top 10,
5: cada dia una, d'acord? Avui comencem amb la posició número 10 fins que arribem al darrer dia del Matina Codina, que escoltarem la número 1 de l'estiu.
0: És un compte enrere, fins
5: un
0: al compte número 1, perfecte.
5: Un compte enrere, s'ha entès bé, no?
0: Sí, sí.
5: Molt. Arrenquem, us sembla bé? Top 10, número 10.
17: Número 10.

0: aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya.
1: Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques, dofins, lleons marins i el nou Adventure Splash, 6 tobogans plens d'emoció.
0: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i a menys d'una hora de Barcelona. Promocions i preus especials per a famílies a marineland.es.

0: Doncs segurament aquesta cançó acompanyarà moments molt especials del teu estiu, perquè Buhos ho ha tornat a fer, eh? Un any més treu una cançó fantàstica per acompanyar, doncs, moments de platja, de piscina, de cotxe, de sobretaula amb la família. Això es diu El ventilador al costat de Mon DJ i també de Panda Neon. 10 minutets i arribem a les 8 del matí. Avui tornarem a connectar amb Pamplona a les 8 en punt. Marc Puga, tu em deies fora d'antena que l'encierro d'avui...
1: Avui promet.
0: És molt especial. Penúltim. És el penúltim, eh? Per què dius que és especial?
1: Perquè avui corren els Miura, que són uns toros que són els més, diguéssim, els més grans i els més forts que corren als encierros de Pamplona.
2: Esos tienen unos huevazos.
1: Sí, sí, i perquè tenen fama de ser com molt imprevisibles, no? I van molt alterats. Els Miura, normalment, antigament, es corria, molta gent corria amb americanes, amb una americana blava.
0: Ah, sí?
1: Sí. I hi ha gent que acostuma a portar americana. Llavors, avui tenim una mica la missió de trobar si hi ha alguna persona de Navarra tradicional i porta l'americana per córrer als Miura.
3: Ai, que divertido, ¿verdad? Es como buscar a Wally.
0: Què vol dir els Miura? Perdona, jo no...
1: És una raça. És, clar, és la ganaderia d'avui.
4: Bueno, tiene unos huevos como mi cabeza, ¿no?
5: Que lo ha dicho el otro fascista, vale. Ya.
0: Estarem molt pendents, doncs, de la vida... De la qüestió. Sergi Ferrer, algun detall més sobre els toros que veurem avui en aquest encierro?
5: Sí, ja sabeu que sempre fan molta gràcia els noms que les ramaderies posen en els toros. Avui correran el Merecido, el Mochuelo,
2: te lo merece, Manolo.
5: El Gaditano, el Decoroso, que és, et mata, però després et diu perdó, eh?
2: El Deco.
5: El Famoso.
1: Qué mono.
5: I l'Andaluz. Entre els 600 i els 630 quilos, com per posar-s'hi sota.
6: Que guapo, jo també soy andalut, tio.
0: Sí, sí. Estan com el president Laporta, aquests toros. Aquest cap de setmana també hi ha hagut encierros, no?
1: Sí, ha hagut encierros.
0: Teniu constància si han sigut especialment intensos?
1: El Xavi té informació.
4: Sí, jo vaig veure un nano que li van passar per sobre tots els toros després
0: tots,
4: que li fotessin un cop i va quedar allà mig inconscient a terra.
0: Sí. Vale. Ara mateix estan fent a Televisió Espanyola una pregunta, un test. Diu, ¿en qué parte del encierro se producen más heridos? A veure si ho sap la Mar Puga. A, Santo Domingo. 2, a la zona de l'Ajuntamiento. O 3, a la zona de Telefónica.
1: No ho sé, jo diria Santo Domingo.
0: Ja, escoltem.
7: Una de las tres opciones es la correcta. ¿Cuál?
8: Estafeta. La estafeta.
7: No he dicho estafeta.
5: Amor. Tonto.
8: Mercaderes.
5: Tampoco.
7: Mercaderes. A ver, Santo Domingo, Ayuntamiento o Telefónica. Una de las tres.
8: De la Telefónica, Ayuntamiento.
1: ¿Qué dios?
0: ¿Pero qué dios?
4: Este está borracho, ¿eh?
0: ¿A qué tío es tontísimo?
7: Telefónica. Telefónica, seguro. Hombre, si le pega aquí, está disparando a todo el monte, es fácil acertar. ¡Correcto!
0: Muy bien, perfecto.
5: Es una pifia que haguéssim tret nosaltres i l'hem fet en directe. Sí, mira, feina feta.
9: Sí, sí. Molt bé, perquè el concurs que han volgut fer aquí a la U és Sant Ferquiz.
0: Sí, és el mèdic.
5: Gràcies, Albert.
0: Molt bé.
1: Que monos.
0: 8 minuts i connectem amb Pamplona. Amb aquests toros, amb aquest encierro, ja sabeu que anem amb els toros. I demà ja serà l'últim dia, eh?
1: Sí.
0: Que sí? Demà és especial, l'últim dia és especial.
1: A l'últim dia es canta El pobre de mi, demà la posarem aquí.
10: Claro, y dicen que suelen haber más corredores cansados y a veces hay alguna jornada de más, ¿verdad, Manolo?
11: Claro, joder, están los corredores están ya borrachos.
10: Todos. Vamos a estar muy atentos en un momentito en Matina Codina.
11: Venga, ay, mi madre.
12: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
13: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire, a l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure, beu aigua encara que no tinguis set, porta sempre una ampolla a sobre. Casa, a casa controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
14: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Hola, família. Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo ahorrar en el súper número 1 en fruta y verdura.
16: Tria el tomàquet de branca a 1,29 i estalvia't un 40%. I síndria sense llavors a un superpreu imbatible. 0,55 al quilo. Lidl, val la pena.
17: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
18: En Marc Márquez, el 9 vegades campió de del món de motociclisme per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
19: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
18: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
19: Truca al 900-903-743.
20: Verisure. Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
21: Ocasión. Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
22: Hey guys, this is Bruno Mars.
23: A RAC 105. Estàs

0: Aquest cap de setmana ha actuat al Metropolitano. Tinc alguns amics que l'han anat a veure i confirmen que és una autèntica estrella i un virtuós de primer nivell. Bruno Mars, Luis Quirol, tot i que avui podríem haver començat amb una cançó rockera perquè és el Dia Mundial del Rock, eh?
1: Ah, és veritat.
0: Per tant, els amants de la música teniu un... de la música rock teniu una gran excusa avui per escoltar els vostres rockeros preferits.
2: Bueno, perdona, m'agradaria saber a quins grups rockeros et refereixes perquè avui dia a tot li diuen rock.
3: Això és veritat.
2: Si us heu adonat, però els búhos, el búho rock. Els Catarra rock. La Su rock.
0: Pop rock potser, no? Seria,
2: que
0: no
2: fins
0: sé.
2: I tot el cabró rock no té rock. Perdoneu, però ho havia de dir.
0: Home.
2: El cabró rock...
0: Home, és que què és el rock, no?
2: Ara, el cabró rock, cabrons, els que vulguis. Però rock, ben poquet.
0: Bueno, et veig indignat, no? Trobes que s'està banalitzant el concepte de rockero, no?
2: Deixem,
0: de rock, no?
2: Deixem ja, sisplau, de dir-li rock a tot. Els que vam viure una època de rock, allò era rock.
3: Però què és el rock?
0: Ara, què seria per tu, Toni?
2: Doncs l'Elvis, per exemple, hòstia, l'Elvis Presley. Ara, això era rock. Home, és el Blue Sweet Shoes.
3: Què?
2: Hòstia.
3: Salut.
2: Aquí està el Blue Sweet Shoes.
0: Tu encara conserves aquell moviment de maluc, que Toni, no? Una mica,
2: home, a mi, les cames...
3: Què? Fins on t'arriba, Toni?
0: No.
2: No.
0: Què et passa amb les cames, Toni? No, hòstia.
2: M'anaven soles.
0: Que molt bé.
1: Que bon,
2: tronc, el tronc se'm quedava una part.
3: Com un Looney Tunes.
1: Quina imatge.
0: Bé, escolta'm, feliç Dia Mundial del Rock, eh? Avui teniu una excusa doncs, per posar rock a tot arreu. Mira, un minut i les 8 del matí està a punt de començar d'iniciar-se aquest penúltim encierro. De fet, aquest és el moment preferit de la Mar Puga. Silenci.
4: Dándonos su bendición. Es una red San Fermín, sus agudú patrón, sus endugurenoca, el cerro tan otoy.
3: ¡Viva! ¡Gora!
2: Claro.
1: Que poca gent, no?
0: Mar, perquè la gent ho entengui, aquest càntic exactament es fa cada dia, no abans dels encierros?
1: Cada dia es fa 3 vegades, ara ja han fet el tercer càntic. Per tant, ja comencen i li fan al Sant Fermín.
5: Deixa'm dir que han fet un pla d'aquests generals de Televisió Espanyola i just al costat d'on estan els toros preparats hi havia un pàrquing que ja hem vist que hi havia 3 llocs per aparcar. Ho dic perquè si hi ha algú a la zona que no troba aparcament, al costat d'on tenen els toros hi ha 3 llocs per aparcar.
1: Mira, però potser... un home amb americana, sí. Que us he dit.
5: Este
2: és el típic, això que diu el Cazorra és el típic lloc tan cèntric que ja ni hi vas. Sí,
5: ningú hi va, per això.
0: Dius, no, perquè potser a vegades és el típic lloc que no et deixen entrar ja.
5: No sé, però
0: saps
5: entre
0: que
5: un cotxe groc...
0: VIPs.
5: Hi havia un cotxe groc i un negre, allà al mig hi havia lloc.
3: El negre, el cotxe o la persona?
5: Els dos.
0: Bueno, escolta, deies això de les americanes...
1: Acaba poder... d'aparèixer una mama americana blanca, us he dit, per córrer els Miura, que surten ja!
2: Atención, chupinazo!
0: En directe...
1: Avui és gros, això, eh?
0: Acaba de petar el coet i de seguida els Mossos començaran a córrer perquè ja deixen anar els toros, companys.
1: Ay, señor.
2: Abren las puertas de corrales de Santo Domingo. Ahí salen los toros. Vamos a ver cuál es ese cara a cara entre el toro y el corredor de San Fermín.
5: Es como la selección española y negro. Hay muchos toros negros.
2: ¡Ay, qué miedo! Ahí están los corredores a toda velocidad.
1: Ya se ha caído un de cara.
2: Hay uno que ya ha caído.
5: La gente causó.
2: ¡Ay, mi madre!
1: Mal, ¿eh?
2: La gente se va apartando hacia las paredes. Hay algunos que aguantan delante. ¡Madre mía, qué valiente!
3: ¡Qué nervio, joder! ¡Qué pelotas tienen los corredores, Pepe!
2: Atención, porque estamos en la cuesta de Santo Domingo, ¿eh? De momento no hay ninguna jornada, creo yo, ¿eh?
3: No, sí. Sembla que no tornem la connexió. No,
0: sí que hi ha hagut algunes caigudes. Hi ha una cosa que no m'agrada, que és que quan surten d'allà del corral els foten uns cops de pal.
3: S'ha caído un toro.
2: Atención, porque ha tropezado un toro. Se acaba de volver a levantar, pero claro, ¿qué ha sucedido? Pues que hay ya dos toros que se han quedado un poquito atrás. Eso puede ser peligroso, Manolo.
5: La corba.
3: ¡Ay,
5: que
3: mi
5: está...
3: madre! Hay uno con la camiseta del PSG.
5: Y a una corba que es criminal, ¿eh? Primer... Está pensada.
3: Está feta.
2: Bueno. És la curva de mercaderes, atontao, que no
3: s'entén de
2: nada.
0: Perdoneu, sí que hi ha hagut una caiguda d'un dels Mossos que ha estat atropellat per un mínim de 2 o 3 toros.
1: Hi ha un toro enrere, eh?
2: S'acaba de producir algo muy bonito, ¿no? Dos corredores se han agarrado de las manos justo delante de los toros, ¿no? Han hecho una cosa muy bonita.
0: Dieu que els toros no es poden tocar perquè porten una estona que hi ha diversa gent repenjant-se sobre els toros.
1: Els toca tothom.
5: Però tècnicament no es pot.
1: No,
5: però si el tens controlat, clar, corrent i...
3: ¡Ay, ay, ay! ¡Otro al suelo! ¡Un muerto!
2: Estamos en la calle Estafeta y la verdad es que va muy, muy rápido esto. Vamos a ver el timing.
6: Se queda muy bien la valla de enfrente de Pladur para la gente pública.
7: La Pladur no la facis.
6: Sí, sí, es muy buena.
0: Sí que deixa'm fer un apunt, que és que vam començar els primers encierros en què no hi havia gaire gent i ara es veu gent, molta gent corrent al davant dels toros i també de públic més gent que en dies anteriors.
2: Entran en la plaza, entran en la plaza y hay algunos corredores que se han quedado dentro del túnel tumbados en el suelo y los toros les han pasado por encima a toda velocidad.
7: Els toros he vist que saltaven a les persones, o sigui, molt bé, els toros.
1: Claro, ay, que se queden a la plaza.
5: Que se queden
1: que
5: en la plaza a matar gente, claro que sí, qué bonito.
7: No han entrat al segon túnel on se suposa que han d'entrar.
2: Acaban de dar media vuelta, ¿sí? Están un poquito desperdigados. Vamos a ver cómo termina.
3: ¡Ay, llegan más toros!
2: Podría ser una catástrofe.
3: ¡Ay, mi madre!
2: ¡Mucha atención!
1: ¡Ay, en picho! Han fet una volta supergraciosa a la plaça.
0: Marc Puga, que sempre dones el temps de l'encierro. ¿Cuánta estona ha durat avui l'encierro, Marc?
1: 2:34. Aquest any són bastant curtets. Bé, sí. Un encierro normal. Jo pensava que passarien més coses, però moltes caigudes, Moltes caigudes, han tocat molt els toros. S'ha caigut un toro al principi.
0: Sí, esperem que estigui bé, perquè recordeu que nosaltres anem sempre... Som de l'equip toro.
1: Home, i tant. Hi ha hagut un que s'ha quedat enrere.
8: Habla por ti, la gente está a favor de los corredores.
3: Habla por tú.
8: Que tienen un valor y un orgullo que ya os gustaría a vosotros.
3: ¡Ay, mi madre!
8: Que vivan los toros.
3: Viva España.
0: Fins aquí aquest penúltim encierro del matí a Codina, que ja sabeu que per Sant Fermín sempre fem la narració. Acabarem amb els comentaris de Televisió Espanyola.
9: Después, fijaros en la virulencia de ese golpe, ese corredor habitual que dijimos ayer, también comentamos la caída que sufrió, y ahí ese toro después le golpea con las
2: manos. És avorridíssima, perdona. La 1 és per tornar a dormir una altra vegada.

0: acompanyar el primer cafè del dia i seguint els passos també de la coreografia sexy d'aquest Savage Love del Jason Derulo. 8:06, us saludem des de RAC 105, arrencant-la per última setmana de la temporada, 13 de juliol, 13 de julio!
1: Julio!
0: I a aquesta hora ens volem posar al dia, pels que heu desconnectat i heu viscut en un búnquer aquest cap de setmana, tots els titulars erronis al desinformatiu del Sergi Ferrer.
2: Hola!
3: Home!
4: No hace gracia nunca, yo y menos.
5: Un senyor molt despistat continua animant ciclistes a un carril bici del carrer Mallorca pensant que encara és el Tour de França. Però si van per la vorera, ha exclamat. I el Banc Central Europeu puja els tipus d'interès al veure els preus de les begudes al Festival Cruïlla. 6,50 una cervesa, el diablo, ha dit el Banc Central Europeu. I Mariano Rajoy afirma des de dins d'una piscina que la tranquil·litat és lo que más se busca. Las otras están llenas de gente que no son franceses, ha dit Mariano Rajoy.
1: Puede ser.
5: Antes la referència, no? El nen aquell.
1: El niño aquel gordo.
5: Enxampen a Salvador Illa tallant amb una radial una senyal per avisar del perill dels incendis.
0: No!
5: No sé dir, sé de dial, ha dit el president.
6: Sí, sí, sí, sí.
7: No s'ha entendido nada.
4: No lo entiendo, ni yo.
5: Última hora, van dos i cau Isaac Andic.
1: Perdó, dic jo.
8: Té mal gust.
5: No sabia si posar-lo. El sindicat de socorristes reconeixen que la cadira aquella alta de les platges tampoc és tan útil. Queda guapo, això sí, va dir un socorrista.
0: Home, i tenen bones vistes, amb els prismàtics
8: allà. Sí, però...
5: I es preveu que els bombers tinguin un 70% més de sexe després de la campanya forestal d'estiu. No m'estranya, hem dit tots.
0: Home, aquest rotllo heroic, no? El factor heroic.
5: I atenció, perquè un home vestit amb la samarreta d'Espanya, la cara pintada dels colors d'Espanya, aguantant una bandera d'Espanya i cantant que viva Espanya, afirma que el nacionalista ets tu per voler que perdin.
1: Joder.
5: Votat-me, va dir Junqueras.
0: Hola.
5: Casual, eh? I els experts avisen que la nota de tall de Sade d'aquest any torna a ser tenir pares rics. Gràcies, papa, ha dit aquell amic teu que tenia un BMW amb 19 anys. Que dius, a veure... I Protecció Civil... Calleu! Protecció Civil confirma que ja no queda ningú a Catalunya que no sàpiga que Securitas Direct es diu Benixurc. Que sí, toco, toco, to, ja vale. Dic jo.
9: Això sí que m'ha fet gràcia.
0: Toco, toco, to, toco, toco, to, toco, toco, to.
10: Ha criticado la publi, ha mordido la mano que le da de comer.
4: Toco, to. Aprovechen a la calle.
10: Sí, fuera ya, penetorcido.
9: Exacte.
5: Ernest, però una cosa, defensa'm de tant en tant.
4: A la calle.
11: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
12: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí... Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
13: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
14: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
15: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
14: A més, té un 98% de carn.
15: És natural que es noti, oi?
14: Doncs sí, natural.
16: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
17: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una aspiradora Casals perquè gaudeixis tot l'estiu sense haver de patir per la sorra.
18: Carglass canvia, Carglass repara.
19: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins a l'1 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponés.
2: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
3: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes. Al 900-351-351. Amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això.
11: Toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca.
3: Movistar ProSegur Alarmes.
1: Compartir un meló d'Aldi a l'estiu és el millor.
6: No ho comparteixo.
1: El que he dit?
6: No, el meló. Aquesta setmana el meló a 0,89 al quilo.
1: I el tomàquet pera a 1,29 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
7: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes.
4: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
17: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes
9: fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes. Citroën. Consulta citroen.es.
20: Tanta simpatia no pot ser obra d'una intel·ligència artificial.
21: Matina, codina.
20: Un programa fet per persones de carn i ossos.
21: Felicitats, pal.

0: vegades passa això, que per falta de comunicació hi ha dues persones que s'estimen, doncs que no acaben de concretar res per culpa de la, això, de la manca de paraules, no? Els Amics de les Arts també estan a la pole position de les cançons d'estiu en català amb aquest segurament t'estimo, gairebé un quart de nou del matí. Bon dia, Xavi Pardó.
1: Bon dia, què tal?
0: Un home que va de festival en festival, aquest cap de setmana s'ha estat al Cruïlla. Quin ha estat el concert més especial per tu, Xavi Pardó?
1: Home, el Cruïlla, a mi em va encantar el concert de Suet, però també va ser molt especial el concert de Standstill, obrint a les 6 de la tarda el concert de Standstill, tocant íntegrament el Viva la Guerra, que és un disc que celebra 20 anys.
0: Molt bé. Per cert, hi ha hagut un moment viral també, que és un artista que es diu Jovanotti, que no el tenia controlat, però que clarament és italià, que va versionar La Flaca, podem escoltar el moment.

0: La gent boja, la gent boja. Podeu sentir el públic.
1: Porta una corbata del Barça.
0: Sí, senyor, sí, senyor. I uns, uns pantalons amb uns tirants. Mira, mira, mira. Ole. Que si fa
1: l'abraçada. Va, Mari, vestit com un pallasso. Perdona,
0: una cançó que és immortal i que continua funcionant molt bé en tots els contextos de concert. Un quart de nou, ara s'hi va, notícies.
2: Les notícies
3: parlen.
2: Xavi Pardo.
0: Doncs avui obrim explicant que ja hi ha les primeres evacuacions pel nou incendi d'Aiguamúrcia a la zona de l'Alt Camp.
4: Sí, les autoritats han demanat desallotjar diverses urbanitzacions. Això afecta unes 300 persones. Diuen que ho fan de forma preventiva, que ningú s'espanti, que no. No és, són unes evacuacions que estiguin ordenant perquè veuen que el foc avança cap a aquestes cases en concret, sinó simplement perquè volen doncs, curar-se en salut. Fins ara hi havia gairebé, ja, vaja, 5.000 persones confinades entre l'Alt Camp i el Baix Penedès. Els han donat instruccions de no sortir de casa perquè no hi entri el fum, tancar portes, finestres, si, de, si poden també doncs, posar tovalloles humides, mullades, sota les portes per tapar les escletxes. Els bombers confien poder estabilitzar-lo al llarg del dia d'avui, però no les tenen totes. Aquest matí, en la primera atenció que han fet els mitjans per explicar com ha anat aquesta, aquesta nit, doncs diuen que hi ha molts focus secundaris que és fàcil que puguin revifar i, per tant, reactivar aquest incendi. Per tant, mantenen aquesta previsió d'estabilitzar-lo al llarg del dia d'avui, però amb molta, molta prudència.
0: Els bombers que espero que facin unes bones vacances, quan s'acabi la temporada d'incendis, sí. Perquè Déu-n'hi-do van de corcoll, d'incendi en incendi, i suposo que tot això provocarà que hi hagi una millor gestió pel que fa a la prevenció.
5: De, i tant, fa tota la pinta.
0: I a la neteja dels boscos durant aquest hivern.
4: És el que diem cada any, cada estiu,
0: sí,
4: després
0: i no,
4: no,
0: i res,
4: després
0: i
4: no passa mai.
0: Escolta, de seguida ho ampliarem amb la Mar Puga, per tant, passem sí? una mica per sobre de la següent notícia, que és que Mariano Rajoy ha obert un conflicte diplomàtic amb França. Així, a grans trets, què ha passat, Pardo?
4: Doncs que en el seu famós article que va fent comentant el Mundial, Rajoy va dir que a la selecció francesa no hi juga cap francès. Bàsicament ho diu perquè la majoria de jugadors són fills de migrants africans. Evidentment, és una
5: racistada.
6: Mariano, aquí no, eh?
5: Estiramiento vertical.
0: 23 dels 26 futbolistes de la selecció francesa han nascut a França, per tant, són francesos.
4: I el Yamal, doncs no és espanyol. No?
6: Exactament, perquè és català.
4: Efectivament, és català. El govern francès, també l'espanyol, l'acusen de racista, però aquest mateix matí Rajoy escriu a El Mundo doncs, que no ho sé, que no ho deia amb mala intenció.
6: No lo sé.
4: És que,
6: no, no
4: que la gent li treu punta a tot plegat i que ell no ho havia dit amb cap mala intenció. Ni,
0: evidentment, Pedro Sánchez hi ha sortit també a sucar i pa.
4: Racista.
0: Bé, i el front d'esquerres que vol impulsar Gabriel Rufián al Congrés aconseguiria més diputats que Vox.
4: Sí, segons una enquesta que publica El Espanyol, per tant, diguéssim, no molt propensa a voler donar bones notícies a les esquerres, el projecte de Rufián trauria 37 escons, superant els 33 que té ara l'ultradreta. És una jugada, però, que passaria factura al PSOE, hi hauria una mena de vasos comunicants i Pedro Sánchez es quedaria en aquest escenari amb només 89 diputats, molt menys dels 121 que té ara, i en tot cas, la pinça de PP i Vox en aquest context sumaria de sobres.
0: I acabem explicant, atenció, que amb l'augment de les temperatures es veu que també augmenten les discussions.
4: Sí, sí, sí, és evident, segur que ho heu notat a casa, esteu més irritables.
5: Sí.
4: La calor ens fa reaccionar de manera impulsiva i amb tendència a interpretar negativament les coses.
0: Impulsiva.
4: Coses que a l'hivern ens dirien i no, els hi, no li donaria més importància, ara els hi veiem una doble intenció, una mala una, comentaris, els hi veiem una mala bava al darrere que potser no tenen.
0: Són discussions acalorades.
5: Són les mujeres que per això tenga el periodo todos los días.
4: A més, la incomoditat física, no només això, la incomoditat física de la calor, d'anar suats, la humitat, doncs també redueix l'empatia, la paciència i la capacitat per gestionar desacords. Per tant, és un còctel explosiu tot plegat que ens fa més propensos a barallar-nos i a discutir.
0: També és veritat que en aquests moments de la temporada ja estem tots una mica carregadets, i també augmenten les discussions perquè la gent passa més estona, per exemple, amb la família. I això desemboca moltes vegades, que també és una altra dada que donem aquest any des del Matina Codina, que és que hi ha molts més divorcis i separacions perquè la gent ja no s'aguanta. La gent ja no se suporta.
4: Entre la calor i tot plegat, clar.
0: És curiós perquè la següent cançó comença dient fuego.
5: Fuego!
6: Mal moment, ara.
0: Com és la vida, eh? Com és la vida, eh? Parlem d'incendis, de discussions acalorades, i ve la Carol G aquí dient que si antes te hubiera conocido, otro gallo hubiera cantado. Ara de moment canta ella. Gràcies, Pardo. Adéu.
4: Fins ara, guapo.

0: Doncs queda coronada també com una de les reines del so estiuenc, la Carol G. Hi ha un altre tema aquí al matí, no podria, que està sobrevolant el programa des de fa molts mesos, que és les ganes que tenen el nostre Lluís Canut, bon dia, Lluís.
1: Sí, tal, bon dia.
0: I el Ronald Koeman, bon dia.
2: Hola, buenos días.
0: De trobar-se tranquil·lament per parlar entre ells. De fet, és molt pesat perquè el Canut doncs, no ha parat d'interrompre el programa durant tota la temporada per parlar amb el seu amic Koeman. I el que posa més nerviós de tot és que l'únic que fan quan es posen a parlar és donar-se records. Les converses mai evolucionen, mai van a més. Se saluden, parlen de les filles i ja està. Tot i així, sou molts oients els que demaneu que s'extengui aquesta trobada. És per això que avui estrenem una nova secció titulada Converses Banc Passarell. Converses Banc Passarell amb Lluís Canut i Ronald Koeman. A veure com va la trobada i si és l'última vegada que la fem.
3: Ai, que guai.
4: M'encanta.
1: Hombre, Ronald.
2: ¿Qué tal, Luis?
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo está la señora?
2: Bueno, bien. Afortunadamente, bien. ¿Y lo tuyo cómo está? ¿Qué tal el esposo?
3: ¿Ya?
2: Ya ha caído en el segundo pregunta, ya la hemos perdido.
4: Será largo, això.
3: Pues son cuatro páginas.
4: Ya, ya.
0: Va, Lluís, sisplau, t'ha preguntat què tal tu amb l'esposa.
3: Sí, tampoc és que sí.
1: M'ha dit esposo, m'ha dit l'esposo, jo no sóc com un sexo.
0: Perquè té un problema amb els gèneres. Va, centrem-nos, sisplau.
1: Bueno, la verdad es que no me va muy bien con la esposa.
3: ¿Por qué, Luis?
1: Porque me divorcié.
4: Ay, pobre.
2: Bueno, lo siento, aunque te estás riendo, entonces, pues bueno.
0: Va, escolta'm, alguna pregunta més pel Ronald?
1: Sí, en tinc unes quantes.
4: Sé quan de començar.
1: I les nenes, què tal, Ronald?
2: Pues están bien, también. El niño Mallar tienes 38 años.
1: Fixa't.
4: El niño.
1: Sembla mentida, encara me'n recordo quan tenia 4, que anava allà caminant i tot. Sí.
2: Bueno, le gusta mucho andar, siempre le ha gustado mucho.
1: ¿Y qué, el canvi climàtic?
4: Joder.
2: Oh, no me hables, Luis, estamos pasando mucha calor.
1: Això a la nostra època no passava, vull

0: desplazamientos del Barça, juntes. Sí.
1: Mira, m'he comprat un conill de joguina.
0: Ah, sí? A ver.
1: Ja li dones corda i camina sol.
2: Hòstia.
1: Ah, molt bé, mira.
0: És bueníssima. És bueníssima. Si me dices el tienden el que l'has comprada, jo voy a comprar una també para mi nieta.
1: I tant, és el de la botiga del Hiroshi Chenzu, un xinès que va venir a Catalunya fa 15 anys. Havia muntat un bar allà al barri de Gràcia, però no li va funcionar gaire, es veu que no acabava de funcionar-li. Després es va reinventar amb un saló de bellesa d'aquests que pots posar els peus en una peixera perquè els peixos et mosseguin les pells. I ara obert un bazar a Sant Celoni.
2: Joder.
0: Que interessant la història, però el saló de bellesa sigue activa. Per ir jo un dia.
1: És una pregunta o és una afirmació?
0: Ara? No, pregunto, és un pregunto, però no. Com en Holanda entonamos així les preguntes.
1: No, el va haver de tancar per la pujada dels subministraments. Es veu que l'aigua amb les peixeres i tot era molt, molt cara, diguem-ne que no. Escolta, et sembla si canviem de tema, Ronald?
0: Me parece correcte.
3: Sí. A mi també em sembla correcte.
1: Tu que ets d'Holanda i allà hi ha moltes bicicletes. Què penses de les bicis del Tour?
0: És un bon pregunto. La verdad que es muy dura. El otro día hicieron el Tour Maleto con subida fuerte. Los corredores son muy fibrados y tienen mucho fondo física.
1: Home, tu amb les cames que et gastava segur que pedalaries fort, també.
3: Conversa.
0: Muchas gracias.
3: Se m'està fent llarg, companys. Queda molt
4: sí,
3: de la secció.
4: Sí, queda molt, sí.
1: No? Me'n recordo encara les carneles que li foties des de la frontal de l'àrea allà quan jugaven amb el Barça.
0: Muchas gracias. Sí, sí.
1: Allà, gol de Koeman. Que dèiem,
3: bé, és evident que la conversa no dona per més. Molta gràcia, Ronald, molta gràcia, Lluís, per aquesta primera edició i última del Banc Passarell.
4: No, última no.
2: No, que m'ha agradat.
4: Un huevo de coses.
1: Ens hem de tornar a veure, Ronald.
0: Cuando quieras hacemos un ceno.
2: Un ceno?
1: O un comido.
0: O comida por la servida.
3: Sí, bé, doncs fins aquí aquesta... Ja feia temps, diguem-ne, que aquestes converses absurdes demanaven a crits una secció una mica
4: no
3: més extensa.
4: No estan rient els dos. No sento.
0: Es que era bueno.
1: Hòstia, no sabia que tenies una neta.
2: Joder.
0: Un nieto.
1: De què ha de parlar d'això, ara?
3: Ai, aquest programa se'n va ben bé a Can Pistraus. Un minut i mig i dos quarts de...

0: pistes de ball de la dècada dels 2010. Alexandra Stan, amb una cançó molt celebrada a les pistes de ball i també a la ràdio. Fantàstica per l'estiu, aquesta que es diu Miss Saxobee.
1: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Males notícies, Mònica Osar, pels que no són fans de la calor, perquè no. Tornem a entrar, diguem-ne, de ple en una tercera onada ja d'aquest estiu 2026.
2: Exactament, sí, tenim ja aquesta tercera onada de calor que ens acompanyarà des d'avui fins dimecres, dijous. De moment tenim avisos actius, avui i demà, sobretot cap a la Noguera, el Pla d'Urgell i el Segrià, i dimecres a moltes més comarques del país, a més avisos diurns, però també nocturns, amb nits de mal dormir.
0: No!
2: Tenim temperatures de 23 a 26 graus a Barcelona, 25 a Tarragona, 23 a Lleida, 19 a Girona, 26 a Badalona i 22 a Falset. I al migdia, temperatures màximes que poden arribar als 39 graus a Ponent, però dimecres superaran els 40 graus una altra vegada. Cel enterbolidot per aquesta pols sahariana en suspensió, i ara al matí amb 4 gotes a les comarques del sud i després a la tarda algun ruixat en punts del Pirineu més occidental. I demà i dimecres amb vent del sud, que ho farà sobretot entre el migdia i la tarda.
0: Que sempre el vent del sud és escalantot.
2: Escalantot, sí. Escolta, si bufa molta força pels incendis també pot ser un problema.
0: I aquesta pols sahariana la podríem intentar agafar d'alguna manera amb algun sistema.
2: Mm.
0: Per apagar els incendis, per exemple. No sé si és una bona idea això.
2: O per
0: la pols.
2: Aigua,
0: és a dir,
2: millor.
0: Per la sorra de la platja també, que es van emportar certes llevantades, això aniria bé, aquesta pols.
2: Ah, sí,
0: jo sempre penso, l'hauríem de
3: poder caçar.
0: Sí, caçar-la.
4: Sempre s'ha dit, Mònica, que l'home podria arribar a la llarga a poder controlar el temps, però científicament passen les dècades i sembla bastant improbable.
3: Ja l'ho
0: amb, amb aquesta reflexió, deixarem aquí, Mònica, moltes gràcies.
2: Apa,
0: i ara parlem de l'última polèmica de Mariano Rajoy.
5: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
0: Doncs de l'últim embolic de Mariano Rajoy en té tots els detalls el Sergi Ferrer.
6: Sona la Marsellesa perquè estem a punt d'entrar en guerra amb França. Que ho sapigueu. A veure, demà es juga el França-Espanya a les 9 de la nit, determina qui passa a la final del Mundial.
0: Sí, senyor.
7: Quins nervis.
6: I hi ha una cosa que passa cada Mundial, que és que Mariano Rajoy té un article fixa a El Debate, que és un diari digital que no llegeix ni Cristo, i té gràcia perquè és un diari que he llegit que pertany a una associació de catòlics. Ara veureu una mica el viatge de l'opinió de Rajoy, i allà analitza els partits amb aquella semàntica que caracteritza l'expresident, que són frases com molt de sentit comú, en plan, el futbol són 11 contra 11 i gana qui marca més goles,
0: sí,
6: coses així.
0: Però tot obvietat.
6: Sí. Què va passar? Que ahir va escriure un article on es va mullar una mica, i es va mullar, diguem, molt cap a la dreta. Llegim primer el que va dir l'expresident i després analitzarem les conseqüències. Presidente, ¿quiere usted leer lo que escribió? Solo el trozo ese que hemos dicho antes.
8: En
6: la parte
8: usted,
6: racista esa, léala
8: usted. ¿Qué es esta que usted sin duda me envió por el...?
6: Sí, léalo ya.
8: ¿Qué pasará? No resulta fácil dar una respuesta a semejante pregunta. Sin entrar en mayores detalles, no hay que olvidar que Francia ha sido dos veces campeona del mundo y finalista en la última edición. Ha ganado todos los partidos en los que participó en este mundial y ocupa la primera posición
6: al grano,
8: del ranking FIFA. Tiene además una plantilla de altísimo nivel, eso sí, sin franceses.
0: Hola.
8: Y está jugando muy bien.
6: ¿Puede leer otra vez esto último?
8: Eso sí, sin franceses.
6: És a dir,
0: fin de la cita.
6: És a dir,
8: fin de la cita.
6: Per Mariano Rajoy, una plantilla amb 26 persones franceses, perquè és l'únic requisit per jugar a la selecció de qualsevol equip, de qualsevol país, és 1, jugar bé a futbol,
9: sí,
6: i 2, ser d'allà.
0: Sí, senyor.
6: Aquesta persona, Mariano Rajoy, corríjame si m'equivoco, tu veus persones que no entren dins del teu paràmetre caucàsic de persona europea del segle XVII.
8: He dicho palabras muy difíciles.
6: Ya lo sé.
8: Que yo no sé.
6: Tu veus negres a la selecció i creus que no són francesos.
8: Quan he dicho lo de los negros, lo entendió mejor.
6: Tu pensaves que això passaria per alt, no? Que és el total, el debat qui el llegeix. Doncs has provocat un conflicte diplomàtic entre Espanya i França sense precedents.
8: Muchas gracias.
6: Han fet enfadar els seus comentaris bona part de l'esfera política francesa. Diversos ministres de França s'han queixat, han posat el crit al cel i han dit que consideren que aquest és un comentari inadequat i racista. El ministre de l'Interior ha dit que són, el de França, que són paraules desafortunades i inacceptables. La ministra francesa d'Ultramar, que sona una mica a una sèrie de pirates, però és el que controla els territoris que no són la França europea geogràficament parlant, també ha dit en una piulada a Twitter que sempre que guanya la selecció francesa apareixen insults racistes com aquest.
8: Muchas gracias.
6: I diu que Rajoy no és que hagi tingut un lapsus, sinó que tens un odi metòdic i normalitzat cap a França, cosa que jo també podria dir. Que...
8: Somos compañeros de partido, usted y yo, entonces
6: no, eso no.
8: Pensamos igual.
3: Em sap greu, Sergi, perquè t'estàs esforçant molt, perquè em sembla que no estan tan en res.
6: Està mirant el mòbil, està jugant al Candy Crush.
8: El Candy Crush.
6: La ministra aquesta d'Ultramar ha dit que demana a la Federació Francesa que busqui vies legals,
0: sí senyor,
6: per actuar contra Rajoy.
0: No és per menys.
6: Evidentment, dins d'Espanya també hi ha hagut reaccions, no? No per part del PP, perquè ningú ha dit res del PP, perquè deuen estar tots d'acord, sinó que han sortit ministres com, per exemple, Òscar Puente.
7: Bueno, bien, perrito, venga, ¿qué ha dicho?
6: Ha sortit Pedro Sánchez, ha sortit José Manuel Álvarez, per exemple, Òscar Puente li ha arribat a dir que és un tros d'asa, post-franquista,
8: post-franquista me gusta,
6: i corrupta.
8: Esto no lo sé.
6: Mentre
8: no sé
6: que Pedro Sánchez ha dit que al final jugaran en França i Espanya, que guanyi el millor però que perdi el racisme. Tot això per un article molt mal redactat.
0: Totalment, bueno, com tots els que fa el Mariano Rajoy, que et deixen doncs això, contrapeu i que provoquen molt estupor. Alguna cosa més sobre aquesta polèmica?
8: Estava mirant la alineació, la plantilla de la selecció francesa, i oiga, és notable que són tots, pues, bueno...
6: Mira, et donem l'oportunitat, mirant a càmera, que tenim ara una becària que ens està gravant, que demanis disculpes mirant a càmera a totes les persones.
8: Oiga, no, yo solo quiero decir una cosa. A mí me gustan mucho los franceses, me gusta Francia, son emprendedores, todos son negros inmigrantes, pero no me gustan mucho, hacen cosas los franceses. Y yo,
6: son
8: pues,
6: francesos,
8: oiga,
6: son todos francesos.
8: Si yo volviera a nacer me gustaría ser francés, pero bueno, nacido en Madrid, porque se puede ser francés nacido en Madrid, porque como son todos de fuera,
0: lamentable,
8: se conoce.
0: Lamentable. Lamentable, una nova ficada de pota del Mariano Rajoy.
8: Todavía no he entendido qué estamos haciendo, no le veo el problema. Nada,
0: gràcies, Sergi.
6: No, de res.
0: Per assenyalar aquest papanates.
8: Aquí la jugamos.
9: Si ets dels que et passes 45 minuts al lavabo de la feina, almenys aprofita el temps i escolta'ns. Matina Codina. Més entretingut que una revista de decoració.
10: Rec 105 Barcelona. Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
11: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
12: Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
13: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
14: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
15: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
16: Del 1 al 15 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada. Y qué complicado no dormirse viendo el tour. En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo del 1 al 15 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento long drive. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
17: Compra el teu cotxe d'ocasió a Volkswagen Mogauto Barcelona i Badalona.
18: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.

0: aquesta cançó. Va, les seleccions, ja ho sabeu, en parlàvem ara també, ja tenen el seu 11 de gala preparat, i a l'Espanyola també, família. Mireu, la repassem, l'alineació titular. Amb el número 4 tenim el Jalapeño, molt bé.
1: Boníssima, aquesta, el Jalapeño.
0: Amb el 22, les de Saitó, amb el 7, les Gildes. I amb el número 1, el nou fitxatge que arriba per revolucionar els aperitius, que és l'anxova de l'Escala. Ja ho saps, els dies de futbol no poden faltar els amics. I ara que estem en plena onada de calor, tampoc poden faltar les olives espanyoles.
2: No hi ha aperitiu.
0: Efectivament, sense l'Espanyola no hi ha aperitiu.

0: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
1: Repassem els pollastres de la xarxa viària amb el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Continuem la jornada amb dos talls de calçada. El primer per l'incendi forestal de la T-244 entre Querol i Aiguamúrcia, que afecta en ambdós sentits de la marxa. El segon ha estat per un incendi de vehicle, en aquest cas durant aquesta matinada, a la AP2 entre Barberà de la Conca i Montblanc en direcció Barcelona. Més enllà d'aquests talls de calçada tenim fins a 4 accidents actius a hores d'ara. El primer ha estat a la C-14, a la Selva del Camp, en direcció Reus, on es talla un carril de circulació. També un segon accident a la B-30, a l'altura de Barberà del Vallès, cap a l'enllaç amb la C-58. També talla un carril de circulació, provocant en sentit nord 3 quilòmetres d'aturades. El tercer accident, el més greu en aquest cas, ha estat a la AP-7 i que deixa fins a 7 quilòmetres i mig d'aturades en sentit sud entre Santa Perpètua de Mogoda i Cerdanyola del Vallès, on es tallen fins a 2 carrils de circulació. El darrer accident, el quart, ha estat a la C-31, a l'Hospitalet de Llobregat, que en direcció a la capital catalana deixa els vehicles al voral. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Gràcies, Ferran. Xavi Cazorla.
3: Hola.
1: Ara escoltarem una cançó.
3: Sí.
1: Però després explicarem que avui comença el Gran Prix del Verano.
3: Ai, que guai!
1: I tu has pogut parlar amb una de les concursants que participa en representació de Catalunya amb la vila de Polinyà.
3: Sí, senyor.
1: Pots fer un titular o no?
3: Ojo, que a Polinyà pot ser que li hagi anat bastant bé el Gran Prix.
4: Arriba el nou Omoda 7 SHS. Un SUV potent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. Omoda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.

0: És dilluns, però la música de festival continua present a l'antena de RAC 105, en aquest cas amb aquesta versió que ha fet el nostre company del Ja Tardes de RAC 105, l'Enric Font, l'original de Decors, Breathless, el Matina Codina, t'ajuda a canviar el xip i convertir el dijous, ai, el dijous, el dilluns en una mena de dijous-divendres. Això és el que volia dir.
1: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: Atenció, Cazorla i Catalunya, perquè aquesta nit el nostre país es juga al prestigi. Els catalans ens juguem al prestigi, Cazorla.
2: I serà cap a les 10 de la nit a Televisió Espanyola. Aquesta nit tots som Polinyà, representants catalans a la nova edició del Gran Prix.
3: El Gran Prix del verano 2026.
4: Taquilla lista. Nuevas pruebas y los retos de siempre. Comienza la gran fiesta de los pueblos de España.
3: No os perdáis en Televisión Española el estreno del Gran Prix.
4: El lunes en la una.
5: Bueno, sempre diuen nuevas pruebas y siempre son las mateixes.
2: No, això és veritat.
0: No. Los troncos locos, la patata caliente,
2: los bolos...
5: Exacte, els llits elàstics aquests amb velcro, que això teòricament és la prova nova.
2: I per anar fent xup-xup una mica, divendres vaig parlar amb la Hanna Fernández, que és veïna i resident de Polinyà, una de les concursants que veurem aquesta nit al programa. Ara sabrem a quines proves ha participat, perquè ojo que sí que hi ha alguna nova, Toni. Ara ho sabrem.
6: Vaig fer la prova dels bolos, la dels pingüins, una que es diu les formigues pilla i los troncos locos.
2: La dels bolos, que és de les més famoses, eres de les que llançava o tu eres un...
6: No, jo era un bolo.
2: Ah, vale. I què tal, això?
6: Molt xungo. O sea, jo totes les proves pensava que eren superfàcils, perquè se ven així, però hi ha un juego, però entre el disfraz, la protecció que hay que llevar y todo... Muy chungo, sí.
2: I sents alguna cosa? Perquè el teu padrí et va dient esquerra, dreta, vale, però...
6: Sí, assent, però el públic fa molt soroll perquè no escoltis bé. ¿Qué? La palta caliente, l'alcalde, el Javi, hizo todas las faltas calientes, la cano todas.
2: I aquella última prova que us fan sempre, que és com amb la gent llesta, diguéssim, del poble, aquesta què tal? Perquè és on sempre has acabat decidint...
6: El diccionari, dic. Sí. El diccionari, muy bien. Pero costaba mucho. Te dan una palabra y tienes que decir si existe o no existe. Eso lo hace el alcalde y un regidor, un profesor del cole.
0: Per tant, bé, tot bastant complicat, no? Excepte, ja dic, una prova que els hi va anar molt bé, no?
2: Sí, ja dic que la patata caliente la van fer bastant bé.
0: L'alcalde va estar encertat.
2: Sí, sí, sí.
7: Hay una prueba de hormigas, ha dicho.
8: Ya he hecho, hay que insultar a alguien. Yo no vull jugar. Qué graciosa.
2: Bé, una de les parts més interessants sempre és saber qui tenen de padrí, no? Perquè, clar, t'imagina que vas allà amb el teu poble i et toca, jo què sé.
7: Kiko Rivera, per exemple.
2: Per exemple, que guapo, Kiko Rivera. Doncs ara sabem qui tenen la gent de Polinyà, que és algú que jo quan vaig sentir el nom vaig dir, hòstia, aquest mola.
9: Qui?
2: Pots dir qui teníeu de padrí o això no es pot dir o com va?
6: Jo crec que això no es pot dir, però ha sortit el Javi Hoyos parlant ja a la tele, ha donat un avance i ja diu que ell sale de padrino, no? Ell sé que és el nostre, però en les semifinals el Javi Hoyos és el nostre padrino.
2: Vale.
6: Ja ho dijo ell.
2: Super, home, és guai, és un padrí que mola, no?
6: Sí, sí, ho va fer molt bé.
2: I què tal el Ramon García, de prop?
6: Ramon García, muy majo, la verdad, súper simpático.
2: Sí, no? És com se'l veu a la tele.
6: Sí, igual.
2: Sí, un tio com carpetxano.
6: Gracias,
2: no?
6: tienes humor.
0: Bé, aquesta noia és una boca xancla que ho explica tot.
2: Ja, ja.
0: S'està patant el contracte de confidencialitat de Televisió Espanyola.
2: Diu, com va dir el Javi Hoyos, ho va pensar ell, que seria el padrí.
0: Per tant, el padrí de Polinyà, que representa Catalunya al Gran Prix, serà Javi Hoyos, que és periodista del cor.
2: Sí, que ara té molt de ressò a les xarxes.
0: I és un tio llest, també.
10: Però és allà, perdó, eh? No té per què ser d'allà el padrí, vale, vale.
2: I ara acabarem amb una dada per l'esperança. Deies que ho explica tot. Doncs espera't, Ernest, perquè el Gran Prix, a cada programa les poblacions acaben sumant punts, i amb això genera una classificació final que fa que a final d'estiu es facin semifinals i després, doncs, una hipotètica final. A veure com va anar Polinyà, que sereu els primers.
6: Sí, serem els primers i els últims.
2: Ah, sí? Ui, això és una bona pista de com pot haver anat el primer dia, no?
6: Sí, una molt bona pista.
2: Vale. Super, Jana, doncs escolta'm, no et rodo més temps, que vagi molt bé. Bueno, ja intueixo que va anar bastant bé, almenys dilluns, i res, ja parlarem, que vagi molt bé.
6: I dimarts també, dilluns, o sea, dimarts. Sí, la primera vegada fue muy bien.
2: Molt bé.
0: A veure, anem a intentar...
10: Esquivar la denúncia.
0: No, per començar. Anem a intentar traduir el que ha dit aquesta noia, Cazorla. O sigui, et diu que els hi va anar molt bé, però després, no sé què, del dimarts... Però
2: el dimarts tampoc ho he entès. Ja. No sé, he mirat la programació.
5: El que hauria d'haver fet és no sortir del bolo i quedar-se allà dintre de la bitlla de per vida.
2: Però està bé, si tothom estarem pendents de veure què passa amb Polinyà, però sembla que va anar bé.
0: Los primeros y los últimos. En el cas que siguin els últims, representa que estan a la final, no?
2: O en, no sé, o els van fer gravar l'últim dia per alguna cosa, no sé. A veure.
7: Qué nervios, ¿verdad? Oye, pues mira, la incógnita está en el aire.
0: En qualsevol cas, avui s'enfronten a un poble de Castella i Lleó,
2: sí,
0: que jo ho tenia apuntat aquí, però no me'n recordo.
7: Qué maravilla, cómo me gusta este concurso.
0: No, es diu Cantalejo. Sí. Cantalejo. Doncs, Cazorla, moltes gràcies i avui estarem molt pendents. Demà a tele i jo, i amb sí,
2: analitzarem
0: si repassem algun moment de la participació de Polinyà. Què dius, Ferrer?
10: Que Cantalejo, que està a Segòvia, és un poble que fa frontera amb un altre municipi que es diu Cabezuela, que és on va néixer el Xavi Cazorla.
0: Perfecte, doncs amb aquesta dada ho deixem aquí.
7: Está muy bien, el Cantalejo es aquello que usaban los piratas para ver si venían otro barco.
9: Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar a més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos, el meu planeta.

0: Afegeix una dosi de matina acudint al teu cafè i sigues el matinero més despert de l'oficina.
1: La gent mataria altra gent si no existís un problema aquest de bon matí.
0: Troba'ns cada matí a RAC 105.
2: Con Línia Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
3: Valorado.
2: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
3: 100% asegurado.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
5: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí... Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
7: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
8: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
7: A més, té un 98% de carn.
8: És natural que es noti, oi?
7: Doncs sí, natural.
9: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
10: Compartir un meló d'Aldi a l'estiu és el millor.
11: No ho comparteixo.
10: El que he dit...
11: No, el meló. Aquesta setmana el meló a 0,89 al quilo.
10: I el tomàquet pera a 1,29 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé.
12: Ocasión. Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Ben. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
13: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I sí. Després a cala meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
14: Molt bé.
13: Arribarem a tot?
14: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
15: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: Matina Codina, l'únic programa que...
16: Bon dia, matiners i matinades, ja tornem a
0: fins que surts de la dutxa.
17: Ui, agafa'm un mac!
0: Amb Ernest Codina.

0: Bé, aquest cap de setmana he tingut dues actuacions com a DJ i us puc confirmar que aquesta és una cançó que aixeca tot de, desperta tot de reaccions positives a la pista de ball. La gent es torna bastant boja amb aquesta d'Ugel i Solto, Jamaican Bam Bam. Una mica de hausete per començar a l'hora. Són les 9 en punt del matí d'aquest 13 de...
1: Julio!
0: Com cada dilluns, repassem l'última gala de Tu cara me suena amb la Mar Puga. Fan número 1 del format i encara que no mireu el programa us interessarà escoltar les actuacions dels diversos famosos.
2: Sí, divendres va ser la segona semifinal, es va fer en directe, després del Mundial va començar com a 11:45 de la nit, una cosa com super tard.
0: Per tant, deien que no tocarien l'horari i finalment sí que van dir...
2: Sí, van tocar. I aquesta setmana és la final, divendres, ja s'acaba tocant a més suena.
1: Ai, que nervios!
2: En directe. Ara direm els 5 finalistes, però primer repassem les actuacions més destacades d'aquesta semifinal. Avui estic tan feliç que no m'aixafareu la setmana, per tant, no porto a Jesulín de Ubrique.
0: No!
2: Avui no escoltarem a Jesulín de Ubrique.
3: Bueno, yo solo te quería hacer una reflexión, porque estuve viendo la actuación de Jesulín y este hombre está de lleno en la ideología woke.
2: Vale.
3: De ser torero parece triliri.
4: Ai, per favor.
2: I com no em ve de gust discutir, anirem bastant al grau. Escoltem les actuacions, opineu vosaltres mateixos.
0: Vinga,
2: comencem
0: va,
2: amb la Leonor Lavado, que imita la Melody.

0: Aquesta cançó desperta una mena de vergonya aliena en general, tremenda. Yeah.
1: Tampoc és massa difícil de cantar aquesta cançó. No?
0: Aquesta cançó sembla una xurrada, però tinc la sensació, i no l'he provat jo, que ha de funcionar molt bé a una festa major, si la poses.
1: Sí, sí.
2: I als hotels, a la disco party.
1: És un clàssic que funciona. Vinga, anem amb el Martín Savi, que és a l'argentí, aquest nano que està en or, que és un dels finalistes, ja us ho avança RAC 105, i va imitar el Camilo Sesto, i ho fa així. No.

0: Molt encertada aquesta actuació.
1: Molt bé.
0: Entre altres coses perquè aquest és el clamor popular. La gent ja no pot més, la gent necessita vacances.
2: Exacte.
1: Aquesta és una mica la cançó de Tu cara me suena, perquè el primer Tu cara me suena de tots de la història de Tu cara me suena es va obrir amb aquesta cançó.
2: Ja me'n recordo.
1: Que les va fer el Francisco.
0: Doncs ja podrien anar variant amb el repertori, també, no?
1: Home, han passat 20 anys, quasi.
3: Viva la
0: música. Potser es podia repetir.
1: És un clàssic, exacte. Vinga, i anem amb la Paula Cubs, que va imitar a l'Anna Torroja, que a més l'Anna Torroja va anar al plató.
0: Sí.
1: Nosaltres l'hem entrevistat aquí al matí, i li vaig dir, Anna, esta noche vas a Tu cara me suena,
0: sí,
1: què
0: perdona,
1: tal, Paula?
0: I aquest cap de setmana va actuar al Festival Vallviva de la Garrotxa, també.
1: Correcte, i aquest dijous l'Anna Torroja està al Palau de la Música, a Barcelona. Hola, aquí, no? L'Anna Torroja en su prime.
0: És catalana, ja.
1: El cas és que la Paula Cubs la imita cantant una

0: Escolta'm, l'altre dia vaig veure, Marc, que vas entrevistar la Torroja.
1: Sí, ara ho hem dit.
0: Sí que és veritat que està una mica vermella.
1: Sí, perquè va de vermell, no?
2: Està Torroja.
0: Està Torroja. Està el sol.
1: Vinga, Cristina Castaño, meravellosa, imita la Paloma San Basilio i canta un tema que a qui no li agrada aquesta cançó.
2: A veure, aviam.

0: has preguntat a qui no li agrada aquesta cançó, jo estic convençut que trobaríem gent que no li agrada aquesta cançó.
1: És impossible. Sí.
2: I, de fet, igual no cal moure's d'aquest estudi.
1: Hem parlat d'Alicia Castaño i Paula Cubs, que són finalistes també. Per què? Al final d'aquesta gala es van sortir els 5 finalistes, que us vull dir una cosa, i és que aquesta final, a la que jo sabeu que hi aniré...
0: De públic.
1: És que no només a la final.
0: És aquest divendres?
1: És divendres.
0: Aquest
1: és que
0: divendres.
1: Vaig a la final i vaig a l'assaig dijous.
2: És una barbaritat,
1: és
2: això
1: gros,
2: que m'estàs dient, Marc.
1: És que és molt gros.
3: Tot
1: no
3: hi recordo,
1: no som conscients. Aquí, el Jesulín, val. En aquesta final, sembla...
2: No vols discutir avui amb ningú,
1: no? 0-0-0.
0: No, però Jesulín estarà a la final o no?
1: Estaran tots a la final, però vale. Concursant com per poder guanyar només 5 d'ells, que ara els direm, i sembla que hagin fet una mica la final per mi, perquè imiten a les persones que direm ara i és molt fort.
0: Endavant.
1: Perquè m'agraden tots.
0: Endavant.
1: A la final tenim a Martín Savi fent un cantant d'òpera, que és Firanelli, que aquest te'l compro, aquest no l'han fet per mi, però ell és tenor, per tant ho farà molt bé, torna als seus orígens. I ara anem amb la teca grossa. I és que Paula Cubs imita a Liza Minnelli a Cabaret. Oi, oi, oi, oi.
4: Uah. Que buena.
0: Ara veig la següent
1: cançó. Tu estàs veient les cançons,
0: sí.
1: I no estàs flipant?
0: Jo ja... És que realment sembla que facis tu el tracklist.
1: No és conya que ahir, cada vegada que deien un nom, cridava. Ma mare deia, han fet per tu aquesta gala.
2: Que fort.
1: Maria Parrado, que és l'altra finalista, imita a Mariah Carey.
0: Estàs dient que a la final del 17 de juliol es cantarà All I Want For Christmas Is You?
1: No sé si es cantarà All I Want For Christmas, però imitar la Mariah Carey, per tant, compte. Tenim ja el Martín, la Paula, la Maria, i ara anem amb els dos grossos, que aquí jo estic a punt de plorar només de pensar-ho, que ho veuré en directe, i és que la Cristina Castaño, l'altra finalista, imita a la Meryl Streep amb Mamma Mia. The winner takes it all. Uala, xaval! The loser
3: standing small. Vaya merda de gala final.
1: Sí, no la miris, Toni. I el J. Cabello, que és qui guanyarà, el J. Cabello guanyarà,
2: ara.
1: Imita el meu actor preferit del món mundial, que, o sigui, la
2: Dori. És Leo Harlem. Sí o no?
1: Tio, és molt fort.
2: Que fort.
3: Rete presente.
1: Fa una peli, és molt de musical, la final. Fa el gran showman, imita. Imita el meravellós Hugh Jackman. És fortíssim.
2: És molt fort
1: que jo visqui això en directe.
2: Molt.
1: És com que m'ho arriben a dir fa uns anys.
0: On es fa el rodatge, és a dir, perdona, el programa?
2: Rodatge.
1: Això es grava a Sant Just d'Esvern, allà al plató de Mediapark.
0: Mediapark.
1: Que
0: es diu. Sí, on es feia Operació Triunfo.
1: Correcte.
0: També.
1: Sí.
0: Molt bé.
5: Una oferta, me trae muchísimos recuerdos.
0: La teva aposta, ho dic per guardar el document, és...
1: Guanyarà.
0: Quina seria la travessa, la teva porra per la final de Tu Carnet Suena?
1: Guanyarà J. Cabello.
0: Sí.
1: Quedarà, tot i que no m'agradi, segona, Maria Parra. En tercera posició, Cristina Castaño. Martín Savi, al quart. I tancarà el rànquing cinquena, la Paula Cubs.
0: Doncs dilluns que ve posarem aquest tall i a veure quants n'has encertat. Ja que en aquest programa estem condemnats a repassar la gala de Tu Carnet Suena la temporada que ve, suposo que també ho farem. Jo vull que participi el Quico Rivera. M'agradaria moltíssim. O sigui, jo crec que el Jesulín de Ubrique, que és el personatge friqui d'aquesta edició...
2: Sí, digues tonto, no passa res.
1: No li dieu tonto perquè és mentida. I és una falta de respecte i no és tonto. No. És més, diuen tot el dia al plató que és un tio que es fa estimar molt i que cuida molt a l'equip.
2: Això diuen... Això, ja. Bueno, a la meva classe també hi havia un que se'ls feia estimar molt, també.
1: Per tal respecte a les persones, no us fa més divertit.
2: No era la patata més cruixent de la bossa i ara tampoc ho és, eh?
6: Oye, pues nada, oye, a ver si tienes tú algún contactito y haces que me llamen ya para la nueva temporada de Tu Carnet Suena.
1: Vale,
2: a ver, Quico, hace tonto un moment.
0: Un moment, no, quin artista t'agradaria versionar i amb això ja acabarem? Què t'agradaria cantar tu, Quico?
6: Bueno, pues mira, estaría muy bien que yo hiciese y fuese y fuere... Mi mamà, per exemple.
0: Quina cantaries a la teva mare?
6: Com una ola.
0: Endavant. Doncs Marc Puga, moltes...
1: Pues si és de Rocío
2: Jurado, idiota.
1: Tu mare és la Pantoja,
2: Chico. És que és tonto. És que és tonto.
7: Capa del ginecólogo.
6: Rocío se la copió.
1: Sí.
6: Era de mi mamà, yo tengo la maqueta.
0: Quina és la cançó més famosa de la Pantoja?
1: Pues quiero confesar, ¿no?
6: Claro.
2: Que la canti.
6: Hoy quiero confesar que estoy algo cansado.
1: Estoy enamorado.
6: De llorar por las esquinas.
1: És que ni se la sap.
0: Marc Puga, moltes gràcies.
1: Madre mía, a tu, home,
0: estarem pendents de la final de Tu Cara Me Suena.
1: Quina setmana!
6: I mai.

0: quan això va passar, no m'ho creia, de veritat, eh? Fixeu-vos quines dues divas van arribar a col·laborar amb aquesta cançó. Lady Gaga i Beyoncé, a l'època del telèfon, realment feia falta una cançó dedicada al telèfon. Telefon al matí, a Codina, RAC 105, el teu programa Pòssima, antídot contra la mandra, la desídia i les poques ganes de treballar d'un dilluns de juliol amb aquesta onada de calor. Atenció, perquè obrim línies ara al 902477105 per entrar al sorteig d'un magnífic lot de llet nostre amb 30 litres de llet amb totes les seves varietats i dos packs de 4 potets de diversos làctics, així com un doble kit esmorzar amb dos bols i dues culleres de ceràmica molt nostra per començar el dia amb aquest programa i amb llet nostra.
1: Damas y caballeros, ahora mismo abrimos líneas. Está disponible el sorteo para la leche nuestra. ¡Adelante!
0: No, leche nuestra no, llet nostra, sobera.
1: Correcto.
2: La lechita.
0: Obrim línia. 902-47-705.
1: Impressionante.
0: No renovaran el patrocini els de llet nostra, tu i cara.
3: Llet nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
0: Qualsevol matinera o matinero amant dels làctics i de llet nostra, que ja sabeu que per mi és la millor llet del món,
4: sí,
0: podeu entrar al sorteig d'aquest magnífic lot. Bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Hola.
0: Carai, quina veu d'oficinista. Com et dius?
5: Em dic Marta.
0: Des d'on truques, Marta?
1: Bon dia.
5: Des de Barcelona.
0: Oh. Perfecte. De què treballes, Marta?
5: Pues estic en una oficina, tal com has dit.
0: No, no, és que és tot una mica de dilluns. Tu avui t'hauries quedat a casa, hauries anat a la Costa Brava, no?
5: Totalment, sí, totalment.
4: Oh, has de dissimular perquè sembli una trucada de feina, sí, i per això ens estàs parlant així.
2: Amiga.
0: No, però és exacte, sí, sí. És, ah, molt bé, sí senyor, sí senyor.
4: Wow. Ho ha anat entenent, entenent.
2: Sí. Bon. Anava contestant.
0: Bona performance.
2: No,
0: però, no, però la Marta és una mica que diu, sí, un moment, aguanta aquí, que ara miro si hi és.
4: Sí.
0: És com, sí. Normalment, és a dir, tu agafes el telèfon a la gent que truca en aquesta oficina o no?
5: Sí, i tant. Sí,
0: sí, no? I quin és el... És a dir, per exemple, l'oficina de què és?
5: És un despatx d'inversions.
4: Ah, vale.
0: Perfecte. Doncs, digues, ara truco jo, per exemple, i llavors, digue'm si bon dia.
5: Oh, sí, bon dia.
0: No, però com, amb el nom de la... Tu com agafes el telèfon? Imagina't que m'agafes el telèfon.
5: Hola, bon dia. Hola, bon dia.
0: No dius el nom? Ah, sí. Mira, sóc Ernest Codina.
4: Quants diners vols invertir, Ernest?
0: No, i truco perquè tinc un remanent, tinc uns estalvis.
6: Correcte, tinc un xoplo.
0: Tinc uns 4 o 5 milions d'euros que no sé què fotre amb ells. On els hauria d'invertir, Marta?
6: Ties d'escollon, eh?
5: No, això jo no sé qui t'ho ha de dir, això,
0: doncs,
5: eh?
0: Doncs passa'm a la persona correcta, passa-me-la.
5: Ui, no. No, encara no hi és.
0: Encara no hi és.
4: Ui, clar, la pasta tard que guanyen, clar, no ho estaran
5: aquí
4: treballant.
5: Aquí la que matina sóc jo.
7: Però digue'ns alguna frase que si algú de l'oficina t'està sentint es pugui pensar, sí, que és una conversa telefònica de feina, saps? Algú...
0: Exacte.
5: No. Aquí no hi ha encara, no hi ha encara ningú.
0: T'estan escoltant tots camí de l'oficina. De pensar, mira la Marta, no sap què fotre. Ha trucat a la ràdio. Molt bé.
6: Heu d'invertir en or.
5: Hosti, no em pensava ni que m'agafaríeu el telèfon a la primera,
0: No, però això que diu el Gonzalo Bernardos, que és el nostre economista i tertulià, si ets oient habitual del Matina Codina ja saps de qui estem parlant. Ara mateix, quin és l'aposta a l'alça, diguem-ne, la inversió segura en número 1?
5: No, és que jo no
0: tu no ho domines.
5: Perquè no...
4: Però inventa tu, si no ho contrastarem, tampoc.
7: Doncs ho vol dir.
0: Bueno, igual.
6: Criptos.
0: Escolta, i tu, aquí amb aquesta feina tan seriosa, estàs amb el Matina Codina amb els auriculars, o tens una ràdio...
5: Tinc un petit...
0: transistor.
5: Altaveu.
0: Ah, sí.
5: I vaig sentint aquí. M'aneu alegrant el dia.
0: Molt bé.
5: Doncs, felicitats pel programa.
0: Gràcies. T'agraïm molt aquesta confiança i fidelitat. T'he dit que aquest cap de setmana m'he trobat molts oients, eh? Tant a Vinyoles, que vaig anar a punxar divendres, com a Esparreguera, dissabte, Poble del Pedrol.
4: Home.
0: Que també vaig trobar molts matineros allà que ens escolten. Doncs res, Marta, a veure si d'aquí 11 dies et toca aquest lot de llet nostra i que tinguis un bon estiu i moltes gràcies.
6: I no pengis.
5: Igualment, no bones vacances a tots.
6: No pengis.
0: M'encanta aquest to d'oficina, eh? Sí, un moment, ara te'l passo. Sí. Moltes gràcies, bon dia, gràcies.
3: A llet nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet nostra és la llet de casa nostra, la de tots.
8: Matina Codina. Atención a este temazo de línea directa, directo al número 1.
9: Valorado.
8: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
10: El éxito está asegurado.
8: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
11: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una aspiradora Casals perquè gaudeixis tot l'estiu sense haver de patir per la sorra.
12: Carglass canvia. Carglass repara.
13: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins a l'1 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponés.
14: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una d'elles. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
15: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment. Com un amor, a primer preu.
16: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
17: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
18: Sona bé.
17: 4,3 litres de consum al 100.
18: Sona Qashqai e-Power.
17: I el 0% TAE.
18: Sona que estreno un Nissan.
17: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
19: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
20: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
21: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
22: Verisure.

0: Aquest cap de setmana Bruno Mars ha actuat a la Península, concretament a Madrid, al Metropolitano. Aquí el tenim amb la seva col·laboració al costat de Roser de les Blackpink. Això es diu Apaté, Apaté, 9 i 21 minuts. Amb l'Alan Lillo repassem alguna cosa destacada que hem vist a la tele en les últimes hores.
1: Doncs sí, anem a València, a punt televisió, perquè, clar, hi ha un gran problema aquests dies, més enllà de la calor, trobar aparcament.
0: Ui, dificilíssim, està tot saturat a l'estiu,
1: Molts cotxes, no hi ha espai, sempre hi ha cotxes davant teu buscant aparcament, de tal manera que dius, no arribaré mai jo a aparcar.
0: Però, perdona, el món es divideix entre aquelles persones que tenen sort, saps? I els que no tenen gaire fortuna. Que Zorla, tu tens llet amb els
2: aparcaments. Jo sóc dels que té sort, però també et dic una cosa, per tenir sort per aparcar te l'has de jugar, perquè jo molts cops vaig a algun lloc i estic buscant aparcament i vaig amb gent, la meva dona sobretot, em diu, aparca aquí, aparca aquí. Dic, aquí? A tres carrers? Espera't. Llavors jo soc dels que se la juga i va fins a la porta i llavors aparco.
3: Però, pots guanyar molt o pots perdre molt.
0: Però, no sé, t'encomanes algun sant, fan algun ritual, és qüestió de paciència només?
2: Qüestió de paciència i a vegades d'aparcar en doble fila i anar esperant que vingui algú i se'n vagi.
1: Doncs si voleu ser com el Cazorla i tenir una mica més de sort, hi ha una noia a punt de la visió que va explicar la fórmula perfecta per trobar aparcament. Atenció.
4: Lo que tenéis que hacer cuando no encontréis aparcamiento, decís, San Agapito, por favor, encuéntame un huequito. Y lo que hago con mis amigas, y os digo que eso funciona 100%, nos tocamos las tetas.
0: San Agapito, encuéntrame un huequito. Però això diu que no funciona al 100%. De vegades, el truc infal·lible és tocar-se les tetes quan estàs buscant lloc. Per tant, no sé si funcionen també les meves, diguem-ne, les meves.
1: Clar. Jo no te les tocaré, tio.
0: No, home, ja... Home, no,
1: però... Deixem el cotxe en doble fila, si vols, però no...
0: No, però que se l'ha de tocar un mateix, la teta. Sí,
2: Deixa't dir aquest tema, que m'has fet la meva dona per...
0: Estàs escoltant la Núria?
2: Per aclarir-me que hi ha un altre factor important a l'hora de trobar aparcament a davant del lloc, és que te la sudi arribar tard. Com és el meu cas. Sí. Perquè jo davant d'arribar tard...
0: Em quadra,
2: davant d'arribar tard, però aparcar a prop, sempre aparcar a prop i arribar 15 minuts.
1: Cazorla, et sumo una nova tècnica, que és, posats a arribar tard, espera davant el restaurant o on hagis quedat, amb els warnings.
2: Sí.
1: I sempre hi ha algun moment que surt un cotxe.
3: Sí, tocant-li les tetes a cadascú qui pugui.
2: Al metre.
1: Exacte.
0: Va, canviem de tema i anem ara amb una de les polèmiques del cap de setmana a tall televisiu.
1: Doncs sí, perquè tenim una dimissió televisiva, la d'una periodista que es diu Marta Gómez, que és més aviat de dretes, i té un problema, i és que el programa Males Llengües...
0: De Televisió Espanyola.
1: De Televisió Espanyola, presentat per Jesús Cintora, ella considera, des de fa molt temps, i això no s'havia dit en antena, de que no se sentia ben tractada per aquest presentador. Hola. Es veu que no li deixa argumentar gaire en el seu programa.
0: I la talla constant sistemàticament, dona pas a altres col·laboradors quan ella vol parlar, etc.
1: I de cop i volta vam veure el cap de setmana que aquesta noia en antena esclatava, deixava anar tota la seva fúria que tenia interior... Y va a abandonar el plató plurando y con el micrófono panchando y no se entendía res al final.
5: ¿Qué es con las patologías, el reuma, el cáncer? Marta.
6: No voy a contestar, Jesús, lo siento, no me vas a volver a humillar, me siento absolutamente humillada. He aguantado mucho tiempo, he aguantado por pagar las facturas, he aguantado por mis hijos, pero ya no aguanto más. Hay un libro magnífico que se llama El Coronel, no tiene quien le escriba. Y le pregunta al final ella, la mujer quería vender el gallo, ¿qué vamos a comer? Mierda, dice el protagonista, mierda. Pues yo, Cintora, prefiero comer mierda.
5: ¿Pero qué te pasa, Marta? Ha decidido irse Marta Gómez Montero, ella sabrá.
0: Ella sabrá.
1: Uau.
0: Ella
1: sabrá. El contrast és molt bèstia perquè, clar, Jesús Cintora no sap com... Què fer i va fent com un somriure que encara fa més humiliant o més incòmode la situació.
2: Se la queda mirant com molta estona. No triga molt a reaccionar, que se la va mirant com dient, però on ha anat?
0: I continua el programa amb tota naturalitat.
2: Más temas, venga.
0: És veritat que el director o el conseller delegat de Televisió Espanyola ha sortit a demanar disculpes, no només per aquest moment, sinó per tots els problemes que hagi pogut tenir al llarg de la seva col·laboració, i ha insistit que té les portes obertes a seguir col·laborant amb qualsevol altre programa, i el mateix Tintora també li ha dit que pot continuar, que li sap molt greu si en algun moment s'ha sentit discriminada.
3: Però això es tractarà una mica de boja, en plan, si l'he idolat, oia, pobreta, torna quan vulguis. No investigaran el Cintor aquest com l'ha tractat fins ara?
0: Suposo que sí.
3: Seguirà fent tele, és que...
7: Esto me lo dice a mí, Ciro, ¿no? Le dije, como te vayas, no vuelves, ¿eh? No me levantes el dedo. El tío se fue y no volvió.
0: Sí, però això, això també, diguem-ne que el teu programa és un autèntic circ, sí. No? I és una televisió privada. A la televisió pública hi ha unes formes que s'han de mantenir i sobretot uns comportaments, per molt que hi hagi unes jerarquies internes dins del programa.
1: Home, no sabem què ha passat, ara farem de cunyats, però una dona que està tan afectada...
0: Alguna cosa ha passat, exacte. Home, està clar. No esclates a plorar d'aquesta manera al mig del plató.
2: Tenien eso día tonto.
3: No, Santiago, una cosa...
0: Bé. Ho anirem seguint des del Matina Codina, a la mateixa secció de tele. Demà, si hi ha alguna novetat, us ho explicarem. Ara escoltem Shakira de seguida.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

0: 105, un èxit rere l'altre. En aquest cas concret, un hit del 2022 que s'ha fet viral aquest any arran de l'estrena de la cinquena temporada de Stranger Things, on apareix l'actor Joe Keery, responsable també d'aquesta cançó. Som els del Matina Codina animant la parròquia matinera en aquest 13 de julio, o aquest 13 de...
1: Julio!
0: Dilluns. Bon dia, Mònica Usart.
2: Hola, què tal? Bon dia.
3: Les vacances d'estiu en família de Rosa dels Vents us ofereixen aquest espai.
0: Doncs amb l'aixella molla.
2: Estic super...

0: em sua l'aixella. Per cert, a l'Instagram de RAC 105 podreu veure el videoclip d'aquesta meravellosa versió del Superestrella de l'Aitana amb una interpretació magna, brutal, estel·lar de la Mònica Usart.
1: Sí. És que no és cal així. Que la mireu tant, tampoc, perquè llavors me'n farà fer més. No.
2: Mentre fas això, vaig a mirar quantes visualitzacions
0: hem fet, hi ha. Hem fet aquesta versió quan tocava, perquè realment sí. Aquest estiu està sent bogíssim, la gent està molt farta. Ahir a la nit, segons la meva mare, sí. Que no tampoc té una estació meteorològica a casa seva, bueno, va dir que ahir al vespre tenia... Bueno, vespre 36 graus cap a la zona de Sant Miquel de Balenyà, no ho sé.
1: Bueno, podria...
0: 8-9 del vespre, no sé.
1: Podríem mirar-ho, tranquil·lament.
3: El Tot es mou de TV3 van estar fent dites populars per parlar de la calor.
0: Vols que en repassem algunes?
3: I tant, per què no? Doncs mira, fa un sol que estova el cervell.
2: Això és una dita popular.
4: És bona aquesta.
3: Fa un sol que torra el cul a les llebres.
0: Aquest té tot el sentit, perquè les, com que seuen les llebres, saps? Pobretes... Clar, t'imagina't escaldar-te a l'ojete, no? De ser divertit.
2: No gens, per experiència, no.
3: I tant, jo t'ho dic també per experiència. Que vaig
0: amb pilotes.
3: No, a la platja i la sorra de vegades, doncs, també està
0: endavant, Francesc, amb, sí, les, sí. Amb les dites.
3: Fa un sol que esquerda el cap dels ases.
2: Té lògica.
3: Fa una, calor de mil dimonis. Ah, fa una calor que em suen les dents.
2: Ui, les dents, que desagradable.
3: Fa una calor que escaliva pebrots. I un llarg, etcètera.
2: Sí, sí.
1: Molt bé.
2: Igual que llarg ha sigut el teu
0: doncs,
2: comentari.
0: Doncs, més o menys fa qualsevol d'aquestes dites les podem fer servir avui i els pròxims sí. Dies, no, encara?
1: Sí, perquè tornem a iniciar una nova onada de calor, la tercera d'aquesta temporada. De fet, va començar ahir. Avui es mantenen els avisos, diuen, sobretot a la Noguera, el Pla d'Urgell i el Segrià. Demà també i dimecres s'estenen per més comarques i de nit també tenim avisos de calor nocturna. Serà una onada de calor, et podria dir, una mica més descafeinada del que esperàvem la setmana passada, quan dèiem es poden batre rècords de calor absolut a Catalunya. Ara veient els mapes d'Arenó, farà molta calor, però sense rècords. I també més humida que l'anterior. Per
0: tant,
1: això vol dir més xafogosa. Sí, sobretot en punts de la costa i del prelitoral. Pot ser que no tinguem els valors de més de 40 que vam tenir al Fabra, per exemple, la setmana passada, però, en canvi, la sensació de xafogó sigui tan marcada com llavors. Una xafogó, una sensació molt, molt enganxada.
0: Jo, hi ha una sensació que em posa molt nerviós, que és quan noto la goteta. La goteta que em cau per l'esquena.
2: Ai, sí.
0: Que fa aquella pessigolleta.
2: Que dius, és una mosca o és una gota, no?
0: Exacte. Sí, sí.
1: Però amb la xafogó costa molt a vegades suar, que això és el que ens pot produir un cop de calor. Quan hi ha molta humitat exterior, el nostre cos li costa més suar. Per això tenim aquesta sensació.
0: Quin és el primer símptoma d'un cop de calor, per si algú...
1: Ostres, el primer,
0: El primer.
1: No ho sabria dir-te.
0: Una mica de mareig,
2: potser.
0: El de cap.
4: Tienes los huevos ardiendo, eso.
2: Sí, això. És aquella sensació d'estar al cosmocaix a la part de les capibares, saps? Aquella cosa que no es pot respirar.
4: Són moltes, ja les capibares es van morir.
2: Però van posar-ne unes altres.
1: Es van morir?
2: Bueno, es van morir, les capibares. Però l'Ajuntament té unes quantes a una sala i les van posant.
0: Tira, tira, Mònica.
1: Doncs mira, puja avui la temperatura. Demà més i dimecres és el dia en què toca sostre aquest termòmetre i a partir de dijous a poc aniran baixant les temperatures i normalitzant-se.
0: Molt bé, Usart, moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres. Sap el símptoma, el primer símptoma del cop de calor.
0: Sí. Aviam, molt bé, Marta, portant contingut.
1: Sí,
0: és inèdit.
5: Gràcies. Deixa'l hablar, vale?
4: Aviam, primer símptoma...
2: No. Que no sap llegir, ara.
4: Un golpe de calor... L'esgotament, diu.
1: Esgotament
4: per calor.
1: Ostres, estem fotuts, tots.
0: Jo estic ja per ingressar.
1: Sí.
6: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.

0: És la nova de la sueca Sara Larsson, la creadora, entre altres, del tema Lush Life, a Terra Rack 105 aquest estiu, amb una cançó que es diu Midnight Sun. 5 minuts i 3 quarts de 10. Bon dia, Bernat Balboa.
1: Hola, hola, bon dia, què tal?
0: En especial, bon dia a la teva mare, que és oient del Matí de Cuina. Recordem el nom de la teva mare. Sisplau.
1: Maria Salut Cladellas.
0: La Maria Salut, que té nom de bona persona, i així sí, es confirma, perquè ens va portar l'altre dia una rajola de xocolata que no vam deixar tastar els companys, perquè ells...
2: Està guardada encara, crec.
3: Aquí en surto.
1: Ah, sí? No ho sé.
2: Jo no en sé res d'aquesta rajola. Què ha passat?
4: Em sembla que la Mar Puga no està al corrent del tema aquest.
2: La té guardada la Mar, la rajola aquella de xocolata.
0: Sí, de què era la rajola?
5: Amb sal, és xocolata negra amb sal.
2: I on està?
5: A la taula. Però si està a la taula de tot.
2: Però jo per què no m'assabento d'aquestes coses? Que no som un aquí.
0: No hi eres.
5: Estàvem tots a la taula, vaig dir, mira, hem portat xocolata i ens vam deixar
2: allà. Vale, pot ser que fos l'únic que estava treballant de tothom?
5: No.
2: Ja,
0: va, també m'ha estranyat. Anem al tema, si us plau, que és que a poques hores de la semifinal del Mundial entre Espanya i França, Bernat, bon dia.
1: Hola, hola.
0: Mariano Rajoy ha generat una forta polèmica, n'hem parlat al llarg del programa d'avui, per un article publicat a El Debate. No sé si hi ha alguna cosa que ara mateix estigui comentant especialment sobre aquest article lamentable i racista i xenòfob de Mariano Rajoy.
1: Bé, no, sobretot les reaccions que han tingut diversos ministres francesos, però també espanyols. Si voleu, repassem una mica la cullerada que ha posat el president espanyol Pedro Sánchez en una piula de Twitter. A X ha afirmat que Espanya és de qui l'estima i de qui la treballa. Exacte. I no de qui l'avergonyeix amb declaracions xenòfobes.
6: Muy bien dicho por parte mía.
1: Tanca el tuit amb aquest missatge: que guanyi el millor demà a les 9 de la nit, França-Espanya, i que perdi el racisme.
0: Que bé.
6: Molt
0: bé.
6: Que frase
0: molt
6: més bonita. Voy a fer una camiseta.
3: Que bé que t'ha anat, això, eh?
6: Bueno, la verdad que sí.
1: Després hi ha un altre que també, Òscar Puente, que sempre hi és en tots els saraus.
0: Ai, potser, ja perdona, no, ja ho has dit, no, això, del que va dir Mariano Rajoy al debat, ja ho has dit, eh?
1: No ho he dit.
0: És que jo crec que és important posar context.
1: Si vols, sí, ho repassem, sí, clar, sí, lògicament. Mariano Rajoy sempre, després de cada partit de la selecció espanyola, sí, el que fa és fer un article al debat, eh? I en aquest article, després de l'Espanya-Bèlgica, que va guanyar Espanya i va classificar-se a les semifinals, sí, Mariano Rajoy, bàsicament, després de tot un seguit de frases, va dir que jugarà la selecció espanyola contra França, una selecció francesa que no té futbolistes francesos.
2: Clar, perquè són tots de... No són...
6: Això tot de fuera, ja lo puedes
2: decir. Fenotípicament, sí, no? Africano. Bé,
1: tècnicament, si no vaig errat, 23 dels 26 jugadors han nascut a França.
0: Sí, i els altres 3 tenen nacionalitat francesa, per tant, òbviament.
1: Per tant, França sí que està formada per jugadors francesos. Sí, clar.
6: Correcto. Això dice, però bueno, la realitat és que són tots de fuera.
1: En tot cas, el més contundent segurament ha estat el ministre de Transports, Òscar Puente, que ha titllat Rajoy de tros d'asa, postfranquista i corrupte.
0: Déu-n'hi-do, i evidentment a França també li estan dient de tot a Mariano Rajoy.
1: Sí, sí, sí. Ministres francesos, l'ambaixada, i a tot això, Rajoy no s'ha disculpat, eh? Ha dit que no entrarà en el joc i que no es disculpa.
6: No voy a entrar en el juego.
0: Sí, hem d'anar ràpid darrere, que tenim molts temes per tocar.
7: Sí. Rocky, ¿me puedes decir...?
2: No.
0: Es diu Bernat.
2: Bernat,
6: com a molt.
1: Bernat Berni, pels amics, sí.
7: ¿Me podéis decir, bueno, Balboa o quien sea, no? ¿Quién es Oscar Puente?
0: Ministre de Transports.
1: Sí.
7: ¿De qué partido político?
1: Del PSOE.
2: Igual que el Rufián.
7: Y PSOE, este señor del PSOE, le ha llamado corrupto a otro señor.
6: Eso es verdad.
7: Es que el chiste se cuenta solo, ¿verdad?
6: Es notable.
0: Escolta'm, per cert, a tot això, Jan Laporta, president, bon dia.
8: Home, bon dia.
0: Bon dia des de Dallas, perquè ja ha arribat als Estats Units i ha parlat, i déu-n'hi-do, s'ha deixat anar el president.
1: Sí. El president blaugrana, que ha arribat a Dallas als Estats Units per, diu, animar la selecció espanyola, que és la selecció que més jugadors blaugranes té, que també animarà Gordon.
0: Com era independentista, Jan Laporta?
1: A mi m'ha sorprès, però diu que com hi ha tants blaugranes, que animarà la selecció espanyola.
2: El Mundial a la gent se li va al cap. Ajuntaments de Junts per Catalunya posant pantalles grans d'aquestes per veure les semifinals.
1: Ah, sí?
2: Bojos tots.
1: On, això?
6: Va, deixi.
2: Ara te busco.
6: A Sabadell, per exemple.
7: Em sap greu pel Junts.
1: No hi ha Junts per Catalunya.
6: Ah, no, és veritat.
7: I que em sap greu pel Junts, no pel Junts. Pel Junts Condé, que és de França.
1: En tot cas, a part d'això, el president blaugrana ha confirmat que Rafinha no marxarà del Barça.
7: No marxarà.
1: També ha confirmat el fitxatge de Karim Adeyemi i ha felicitat Deco per l'operació que s'ha fet amb molt de...
0: Què en sabem d'aquest nou fitxatge? La toca, no?
1: Bé, és un extrem alemany del Borussia Dortmund.
0: Sí, he vist algun vídeo, déu-n'hi-do,
2: corre molt,
0: és ràpid.
1: Molt ràpid, és els que agrada Flick, que necessita jugadors joves que corren, que pressionen, per tant, és un desig total de Hansi Flick.
7: No l'he vist. sé qui és. Dic, bueno, dic, m'agrada perquè el Deco, dic, això no ha transcendit a la premsa, clar, perquè no el coneix ningú.
3: No, sí que el coneix.
1: També ha confirmat el president Laporta que el Barça, sobre el fitxatge de Julián Álvarez, portarà el ritme de la negociació de l'operació i que no serà una oferta il·limitada. I també ha parlat sobre Ferran Torres, aquest jugador que està causant tant de... enamorant a tantes persones en aquest Mundial pel seu look. Doncs Ferran Torres diu que Laporta que no té cap constància de cap interès respecte a una oferta cap al jugador valencià. Ara el relacionen amb el PSG, també amb l'Atlètic de Madrid. Per tant, veurem a Ferran Torres, que li queda un any de contracte com a blaugrana, veurem el seu futur.
0: Molt bé.
1: On acaba?
0: No és gaire laportista en el sentit del menjar, el Ferran Torres, que no sé si ho saps, però ha dit que ell sopa cap a les 7:15 i no torna a menjar fins l'any demà.
1: Ho comentàvem l'altre dia.
0: A les 5 de la tarda. Sí. No sé si es va dir aquí, però fa dejuni intermitent d'aquest.
1: Terrible, terrible.
3: I no ha dit que no, que li van preguntar l'altre dia, però tu et veus en el Barça la temporada que ve? I diu, jo em veig jugant demà amb Espanya. És a dir, que no va dir, vull continuar al Barça, o tot això és mentida.
8: Com va venir al PSG, si este era novio de mi hija?
1: Sí, doncs es veu que li agrada, que, bueno, que t'agrada molt.
8: A mi me gusta, pero joder, incómodo.
0: Li agrada més a la teva filla, segurament.
8: Macho, ni punyetera, gràcies.
0: Bernat, alguna cosa més sobre futbol?
1: Sí, no, el Barça, que torna avui a la feina. Han tornat avui els jugadors disponibles del primer equip. Ja són a la ciutat esportiva, passant revisions mèdiques i físiques.
0: No hi havia ningú.
1: Hansi Flick...
0: És aquell dia que no es fa res, no?
1: Sí, Hansi Flick ha estat el primer a arribar. Quan passaven 9 minuts de les 7, després han arribat doncs, els Balde, Chesney... els que no han jugat al Mundial, bàsicament.
0: I els altres quan tornen? Perquè si arriben a la final, que és el dia 19, que és d'aquí 6 dies, suposo que tindran 15 dies.
1: Mira, de fet, Araujo, que té encara permís per 7 dies més, és a dir, tornaria el 20 de juliol, Araujo, que va estar eliminat amb l'Uruguai a la fase de grups. Arribaria el 20, per tant, els altres... bé, no sé, 25-30 de juliol segur.
7: Arribarà per marxar, però fotrem fora.
1: Ai, sí, tant de bo. Aquest és un altre tema, sí.
0: I dos apunts ràpids de,
1: molt ràpids
0: de motor i de tennis. Bernat Balboa, va.
1: Home, doncs, Marc Márquez, que ha guanyat aquest cap de setmana el Gran Premi de la Banya. I ja és a només 18 punts del lideratge de MotoGP.
6: Estava molt lluny i ara, mira, estava a 70 i pico punts i ara Goite a 18.
1: Sí, sí.
0: Us agradarà molt el titular de la secció d'esports de La Vanguardia, que avui titula Escac i Marc.
1: Sí, sí.
0: Escac i Marc.
4: Xistes.
1: Sí, sí, sí. Molt bé, molt bé, molt bé. Per tant, això, 18 punts de lideratge de MotoGP, que encara ostenta Jorge Martín. Com dèiem, el Cerverí el tenia fins a 102 punts, ara ja a només 18.
0: Jo no miro una cursa de MotoGP des que hi havia el Crivillé i el Doohan.
1: Doncs te la recomano moltíssim perquè ara estan són molt competitives, hi han pilots molt bons, cada vegada està més igualada la competició i per tant te la recomano.
9: Sí, senyor, me gustan las motos!
0: I parlem ara de tenis.
1: De tenis.
0: Perquè tenim guanyador ja de Wimbledon, eh?
1: Yannick Sinner, que torna a ser el campió de Wimbledon, el número 1 del món, l'italià, ha revalidat el títol després de superar Zverev a la final per 3-1. Amb aquest, Sinner suma ja 5 grans slams, 2 Wimbledons, 2 oberts d'Austràlia i un obert dels Estats Units.
10: Bueno, és molt fàcil, ara guanyar Wimbledon ja no hi ha grans estrelles, no?
9: Ja
10: no
9: té Rafa!
10: No està Federer, no estic jo, el Djokovic que juga ja amb
0: pata-palo. I l'Alcaraz, què li passa? Està lesionat.
1: Està lesionat, s'està recuperant, segurament per la gira nord-americana ja podrà...
0: Tenim connexió directa amb Múrcia...
2: Bueno,
0: Múrcia
2: si no tenen internet, allà.
8: Buenos días, tío, no estoy en
0: Múrcia. On estàs ara,
8: estoy en Ibiza, Carlos? Tío, me estoy recuperando, tío. Me estoy recuperando de la taja de ayer, concretamente.
0: On vas, on has sortit de festa aquesta nit?
8: Ushuaia, tío.
0: Qui havia?
8: Jo.
1: Esparraguera va sortir.
6: Xava, tonto.
8: És Ben Baz, tío.
0: Què dius?
6: Què?
0: Qui? Ben Baz.
8: És Ben Baz, tío. Vosotros no tenéis ni idea.
0: Tu ets ben tonto.
2: Tu sí. Tu sí sabes mucho.
8: Claro, tío. Yo tengo un yate, macho.
2: ¿Y qué?
0: Un aplaudiment per Bernat Balboa, que...
1: Moltes gràcies.
0: Ha vingut avui substituint l'Albert Pedrol, que està de festa major a Esparreguera.
1: Sí, sí, pobret. Està cansadet, crec.
0: Sí, sí, home. Jo també necessito...
1: Us ho heu passat bé, no?
0: Sí, sí, home, amb la taja que va agafar el Pedrol.
10: Vas lligar o què?
9: Vas lligar, Ernesto, o què?
0: No,
9: no.
0: No? No. La veritat és que no.
11: Vale. Matina Codina, un programa de bandera. Escolta'ns cada dia de 6 a 11 a RAC 105.
12: RAC 105 Barcelona. Aquest estiu, a Vic, cada nit a les 10, vine a veure el màping del Temple Romà. Un espai, 2.000 anys d'història. Un espectacle visual que ens explica la transformació d'un temple. I si vols saber-ne més... vic.0.cat, Ajuntament de Vic.
13: Del 1 al 15 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada. Y qué complicado no dormirse viendo el tour. En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo del 1 al 15 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento Long Drive. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
14: Compra el teu cotxe d'ocasió a Volkswagen Mogauto Barcelona i Badalona.
15: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
16: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
17: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
18: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
19: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
18: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
20: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14...
21: Ja som 100.000.
22: 100.000. Uneix-te a la comunitat Rec 105.
23: Instagram,
22: TikTok,
23: Facebook,
22: X,
23: YouTube.
22: I la nostra web.
23: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat Rec 105.
22: I tu, què esperes?
23: Som a tot arreu.
22: 100.000.
24: I pujant.
25: Hey, it's Taylor Swift.
26: Estàs

0: altre dels singles brutals aclamats pel gran públic de Lisk, Life of a Showgirl, de la Taylor Swift. Això és Opalite, una Taylor Swift que recordem que es va casar el cap de setmana passat i va transcendint xifres, dades d'aquest casament. Per exemple, us puc explicar que només en permisos policials per protegir l'enllaç en l'entorn del Madison Square Garden, va haver de pagar 160.000 dòlars.
1: Mare de Déu!
0: Aquesta dada l'ha donat el mateix alcalde de Nova York, el senyor Mamdani. Fins aquí les notícies.
2: L'alcalde
0: de Nova York. Escolteu el programa, va, sisplau. 4 minuts i mig i les 10.
3: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
0: I ara parlem del Tour de França amb el Sergi Ferrer, però no de bicis, no?
4: No, perquè què és el més divertit del Tour de França, no? El Tourmalet, les contrarrellotges, els pelotons... No, tot això ens la pela. A mi m'agrada molt del Tour la gent que pinta penis a la carretera sabent que l'helicòpter ho enfocarà des de dalt.
1: Molt bona.
4: Què passa? Que feta la llei, feta la trampa, no? I de la mateixa manera que hi ha gent especialitzada en anar a dibuixar una polla gegant i marxar corrent, doncs el Tour paga un equip concret, una mena de brigada que s'encarrega 90 minuts abans de que passi el circuit i ja està tot tancat, de reconvertir els penis dibuixats a les carreteres en altres propostes artístiques.
0: Perquè esborrar no hi ha temps.
4: No hi ha temps, perquè allò s'ha d'asfaltar tot, o rascar, o... Llavors el que fan és reconvertir-ho. Vull que us imagineu ara mateix, tancant els ulls, un penis dibuixat.
5: Hombre, eso está hecho.
2: Com estem buixant?
4: Què faríeu? Com reconvertiríeu això en una altra cosa?
5: Ah, hi hauria una margarita, ¿verdad?
4: Una margarita,
5: claro.
4: Con un tallo bien gordo, sí, ¿no?
5: Eso, eso.
4: Doncs aquesta gent han aconseguit, per exemple, fer un conill, de manera que els dos testicles són els ulls. Serà una secció molt difícil d'explicar. Els dos testicles d'això són els ulls i el que seria el tronc, doncs és el morro del conill. I li dibuixen al voltant les orelles, tot això.
5: Hòstia, quina feina tan desagradida.
0: Això és el que fa, convido els oients que, com la Marta, que ens ha trucat abans pel lot de llet nostra, que està a l'oficina tranquil·lament, proveu de dibuixar vosaltres mateixos un penis,
4: sí,
0: i en què el convertiríeu. Per exemple, Lillo, et convido, mentre acaba d'explicar alguna cosa més al Sergi Ferrer, que intentis reconvertir un penis en alguna cosa.
4: Sí. Ja ho tinc, si vols el model d'algú, el Xavi et pot ajudar ara, si no tens la referència.
5: No, ja ho tinc, ja ho tinc.
4: Hi ha un altre que és una cara, el que seria el membre com a tal és un nas, nas cap avall, i els testicles són els ulls, tot al final gira al voltant d'aquests testicles, han de ser els ulls. I un mussol, també.
0: Això, potser seria el mussol el que t'ha cridat més l'atenció d'aquestes reconversions que han fet.
4: Perquè és un mussol amb una mena de dibuix tipus rúnic, tipus com si fos una mena de runa dibuixada antiga, d'una civilització, no?, com en una paret. Doncs així no. És un penis, clarament, i al voltant unes ales i han fet un mussol.
2: Que maco.
4: També s'encarreguen
0: Ja tenim resultat de la creativitat de l'Enlillo, que ha convertit un penis en...
6: El símbol de Batman.
0: Batman.
4: A veure.
6: El símbol de Batman.
0: Ara t'ho ensenyarà.
6: Bueno, és que és una mica petit.
4: No,
6: des
4: el,
6: no
4: el dibuix, dic, animal, puja els pantalons.
6: Cuida't, que no veus des d'aquí, burro. Bueno.
0: Escolta,
4: doncs 90 minuts triguen. En 90 minuts no queda ni una polla dibuixada.
0: Pues han d'anar tot hòstia, perquè em consta que hi ha molt troll que fa això, eh?
4: Sí.
0: Que a la carretera fa aquesta mena de dibuixos. Hi ha gent que anima els corredors, no? Per exemple, aquí a Catalunya és molt típic dibuixar estelades al terra.
4: També les tapen.
0: També les tapen, eh?
4: També, almenys a la part francesa.
1: Perdona, també hi ha l'altra part que és a favor del Tour. Està al carrer Aragó de Barcelona amb unes guixades oficials del Tour d'Europa, no sé què, i visca el Tour i no sé què, que encara no les han treta.
4: No han tingut temps. Però sí, han asfaltat. A Tarragona es veu que van asfaltar només els trossos de la carretera per on passava el Tour, de la mateixa carretera. Era un tros sí, un tros no, un tros sí, un tros no.
7: Potser que estava la Marimà dicendo que ella havia hecho un dibujo.
8: No, que jo faria una tassa. Perquè ahir van sortir unes tasses que estan fent a un taller que fan penes i la part d'agafar la tassa...
0: Com un taller que fan penes, ja, és que... Sí. Explica bé això, aquest taller.
8: Bueno, us ho estic explicant. Ara està molt de moda fer ceràmica i fer tasses i reglatge amb les amigues.
0: Sí.
8: Doncs hi ha un que a partir de penes fan tasses. I el pene és així tort, o sigui, és com corbat.
2: Com el del Sergi.
8: I és la part que agafa la tassa.
7: La nansa.
8: Val, la nansa, això, són, collons, però em sortia.
0: Són penis de ceràmica. Són
8: sí, de ceràmica. Llavors, si jo dibuixaria...
6: Ja tiràs on és això, ja fa molta il·lusió tenir una tassa d'aquesta de penis, eh?
8: Sí, queden molt mones.
6: Un aplaudiment per la Marpo Gasol.
4: Bravo! És un bon regal per una sogra,
7: molt
4: per
7: bé,
4: exemple.
7: Animal.
8: Sí, gràcies.
0: Molt bé, ho deixem aquí, gràcies, Sergi.
4: De res.
9: Parlem de 205 cavalls de potència.
10: Sona bé.
9: 4,3 litres de consum al 100.
10: Sona Qashqai Power.
9: I el 0% TAE.
10: Sona que estreno un Nissan.
9: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
11: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
12: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
13: Tiri, tiri, tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs quan escoltes que pots ajuntar les teves assegurances de cotxe i llar i estalviar directament amb la fórmula cotxe casa de Línia Directa, també. A més, ara millorada amb la nova assegurança de llar.
14: Millor que genial.
13: Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917 700 700 o entra a liniadirecta.com.
15: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
16: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
17: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
18: Ocasión. Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
19: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
20: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
21: Ens llevem a l'hora que surt el camió de les escombraries i fem el mateix soroll. Matina Codina, de 6 a 11 del matí, a RAC 105.

0: Matina Codina.
1: Quina festa que porten, i que bé que l'executen i la performen a dalt de l'escenari. Un dels directes més elèctrics, enèrgics i potents del país. Són Doctor Prats, que aquest any han tingut la responsabilitat de crear l'himne oficial de la Grande Part del Tour de França. Un Tour de França que avui arriba a la seva desena etapa, una etapa de muntanya que uneix Aurillac amb l'Heliogan.
2: L'Heliogan.
1: Energia, així és com comencem l'última hora del programa, 55 minuts d'hora tronera. Pels que ens escolteu tard, ara repassem les efemèrides i commemoracions d'aquest 13 de...
2: Julio! Epa!
1: Marc Puga, bon dia!
2: Molt bon dia, què tal?
1: Sí. Molt bé, home. Sí, va,
2: de dilluns, de dilluns.
1: Sí, però estic content.
2: Sí, per què?
1: Oh, estic molt content, perquè sí, perquè m'agrada aquesta feina. Ostres. I perquè ja estem en el tram final de la temporada. Estem a la traca final.
2: Sí, sí, sí.
1: L'últim petardo. Dues setmanes... i desapareixem uns dies que ho necessitem. Nosaltres i tot Catalunya, crec, amb aquesta calor. Va, aviam, què? Què ens expliques avui?
2: Doncs mira, us explico en primer lloc que un 13 de juliol del 2024 va ser quan un tirador, anava a dir traïdor, un tirador va disparar contra l'expresident dels Estats Units, Donald Trump, durant aquell míting a Pensilvània, ferint-lo a l'orella.
1: Bueno, per tota la gent republicana, un bon traïdor, també, sí, sí.
2: Sí, sí, també, traïdor i tirador. I el 1997, ETA assassinava Miguel Ángel Blanco, definitivament... després de 48 hores de segrest, fet que va provocar aquella mobilització ciutadana de rebuig contra el terrorisme, evidentment.
1: Va ser brutal, i ara mateix teniu la pel·lícula documental sobre aquests fets a Netflix. Jo ho vaig veure ahir a la tarda, pell de gallina, molt emocionat, amb testimonis com, per exemple, el rei Felip, per exemple, el Mayor Oreja, que era el ministre de l'Interior de l'època. Hi ha molts testimonis, evidentment, tota la família de Miguel Ángel Blanco, i s'expliquen tots els fets detalladament, i va, realment lamentable i molt emocionant.
2: I el 13 de juliol del 1977 es produeix una apagada elèctrica a la ciutat de Nova York. Va durar 24 hores i es va aprofitar perquè molts delinqüents poguessin fer robatoris i provocar nombrosos incendis allà a la ciutat.
1: Els clàssics saquejos. I avui fa anys d'aquesta pel·iculota.
2: Ai, ai, ai, ai, ai. Quina cosa tan bonica. Patrick Swayze és el meu actor preferit del món. Quina pena que ens va deixar.
1: Què t'agrada més a la interpretació que fa a Ghost, per exemple, o a Dirty Dancing?
2: És que Dirty Dancing me vuelvo crazy. Ai, ai, ai, ai, perquè allà com balla... Com, bueno, no, és, per mi és la millor escena del cinema, és aquell ball de final de Dirty Dancing amb ell. El 1990 s'estrenava Ghost.
1: Tal dia aquesta, com avui,
2: Tal dia com avui, aquesta pel·lícula...
1: Doncs, t'hagués dit que és més una pel·lícula de tardor, no sé per què.
2: No? Sí, no fa d'estiu.
1: Aquest rotllo romàntic,
2: sí,
1: tal, és menys estiuenca.
2: Molt bona. I era també un 13 de juliol, però en aquest cas del 2010, que s'estrenava Inception, de Christopher Nolan, una altra pel·lícula.
1: Més commemoracions d'un 13 de juliol.
2: Avui és el Dia Mundial del Rock i se celebra en aquesta data en commemoració d'aquell concert benèfic Live Aid, celebrat de manera simultània a Londres, Filadèlfia i Moscou. Aquest esdeveniment va reunir alguns dels artistes més importants del moment, com estem escoltant els Beach Boys, o també aquell famós concert que vam veure a la pel·lícula també de Bohemian Rhapsody de Queen. Mama, home!
1: De fet, aquesta és l'actuació real que van fer al Live Aid, En aquest cas, sí, és a l'estadi de Wembley.
2: Fill de gallina.
1: Mora meva, quina intensitat. Més coses, va.
2: Epa! Avui és el Dia Mundial del Director d'Orquestra. M'encanta.
1: Que molta gent es pensa que els directors d'orquestra fan el pallasso allà movent els dits, i es veu que és importantíssim,
2: Home, i tant, és important.
1: És un paper realment crucial perquè tot soni harmònicament. Aniversaris d'aquests famosos que no ens conviden mai a la seva festa d'aniversari.
2: No crec que ens convidi, no. I a més, està de Mundial, el que direm ara, i és que avui la Vinya Val fa 19 anys. Aviam com ho celebra. Estarem molt pendents de les xarxes, de la nòvia, que penja de coses,
1: Aquesta vegada
2: Garcia.
1: Contracta també... Sí. Diguem-ne, fa contractacions polèmiques per la celebració.
2: Això mateix. També avui el xef José Andrés fa 57 anys, l'actor Ramon Barea en fa 77, l'empresari José Daniel Barquero en fa 60, i acabarem amb un dels actors que ha fet història al cinema, que avui en fa 84... I ell és Harrison Ford. Home, va, per favor.
1: És el teu target, no? 84 anys és el tipus d'home que t'agrada a tu, no? Més o menys.
2: Sí, sí, sí.
1: No, però sí que em confessaves fora d'antena que ets fan de Harrison.
2: És molt bo, Harrison Ford, m'agrada molt. I aquell Indiana Jones que feia era tan...
1: Sexy.
2: Sexy, sí, per què no dir-ho.
1: I poderós. Alguna cosa més, Marpuga?
2: Doncs no, que per molts anys a tothom també que ens està escoltant i avui fa anys.
0: Estàs escoltant.
3: Hey, what's up, everybody? This is Sabrina Carpenter.
4: Matina.

0: Kelly Rowland, ex Destiny Child, posant la veu ni més ni menys que per una cançó de Vinqueta que coneixes perfectament, que és el When Love Takes Over, Dos minuts d'un quart d'onze del matí.
1: Hey!
0: No sé si us hi heu fixat, però fa solet. I no només això, fa molta calor. Estem en una època en què el sol crema.
1: Horrorós.
0: I realment ens suen les dents. La tercera onada de calor de l'estiu amb 3 setmanes, per tant anem a una onada de calor per setmana. I a tot això, La Vanguardia ha publicat un article d'una moda etiquetada com a, o que rep el nom de, tamorèxia. A veure, Marc Puga, què és la tamorèxia?
1: Tanorèxia. Sí. És una obsessió pel bronzejat que va molt més enllà del desig d'estar morè. Perquè jo, per exemple, sóc una obsessiva de tenir la pell morena, no?, d'estar bronzejat. Però aquestes persones que pateixen això tenen una percepció distorsionada de la seva imatge. És a dir, senten que mai estan prou bronzejades i això les porta a exposar-se de manera repetida i excessiva al sol o a les cabines del raig.
0: Sí, que són aquesta gent que estan torrats, no?, que tenen aquella pell que sembla de pansa. No?
1: Sí, que tampoc és bo això, perquè amb els anys, a part d'arrugar-te les malalties que pot desencadenar, ja
0: correcte,
1: ho sabem, l'exposició al sol.
0: Sí, sí.
1: Segons els experts, és un problema que afecta sobretot a dones joves entre 16 i 35 anys.
0: Home, tu entres en el target aquest.
1: Jo, de fet, m'he considerat més d'una vegada tanorèxica, tot i que no. Però és veritat que a mi m'obsessiona molt estar morena. M'agrada molt estar al sol i posar-me molt morena, però sóc molt conscient dels riscos que comporta. Aleshores, jo em veig, jo no em penso que no estic morena i no
0: tu,
1: estic.
0: Tu t'has trencat el color ja, eh?
1: Jo he trencat el color, però no estic morena juliol, ara mateix jo. Sí, exacte, trencat el color.
0: Però reconeixes que t'obsessiona.
1: M'obsessiona, o sigui, no m'obsessiona negativament, però sí que m'agrada cada vegada estar més morena, saps? I a l'estiu és veritat que hi ha un punt que no pots anar més.
0: Ho has de controlar.
1: Però jo no vaig, em faig raig d'aquests, no me'ls faig, no em poso
0: crema. Però, per exemple, quantes hores pots estar a la platja, tu, mare, allà a l'Estartit?
1: No, moltes. O sigui, moltes. Jo soc de les que a les 8 del matí i fins l'hora de dinar faig platja, piscina...
0: I no estàs a sota el parasol?
1: No, no porto mai.
0: Allà com un llangardaix, no?
1: Sí.
0: T'hem d'imaginar com un lleó marí.
1: Sí, és que m'encanta estar morena. Tot i que, insistim, no és bo. Això també pot aparèixer en homes, Ernest, especialment en entorns on la imatge física té un gran pes, perquè l'obsessió aquesta moltes vegades es relaciona a la baixa autoestima, la necessitat de l'aprovació social o la idea de que el cos bronzejat és més atractiu i més saludable. Saludable no és atractiu, aviam. Sempre que estàs moreno estàs més guapo, això és així.
0: Sí, sí. Jo tinc la teoria que la gent molt morena, o sigui, la gent que som blancs, però que després, a l'època d'estiu, estem molt morenos, és o de gent molt rica,
1: sí,
0: que fan uva, no, que fan tractaments, sí, etcètera, etcètera, o de gent treballadora, de gent obrera, no? Aquesta gent que està fora,
1: que està
0: no? Que és el clàssic moreno paleta, no?
1: Té la marca exacta del moreno paleta.
0: Doncs el tanto que el sol també genera addicció fins al punt que ja se'n parla en articles com aquest de la tanorèxia, eh? Recordem gent que
1: tanorèxia
0: està... Que és tanorèxia. Gent que té aquesta obsessió al sol i que sempre creu que li falta més, que li falta un puntet més, que mai estan contents, no?
1: Sí, acabarem dient, molt important, que els dermatòlegs recorden que el bronzejat no és un signe de salut, sinó una resposta de la pell als danys provocats per la radiació. Per tant, aneu en compte, poseu-vos crema i no estigueu tantes hores al sol. M'ho dic a mi també.
0: Gràcies, doctora.
1: No, a tu.
0: Pels teus consells del matina. Codina!
1: Vinga!

0: Matina Codina.
1: Hola, bon dia, bonica. Soc l'Ernest Codina, truco de la ràdio, Sònia.
2: No foti!
1: La mà!
2: Jo sempre ric amb vosaltres, Sònia, millor manera de començar el dia.
3: Oh.
4: Mira, agafarem aquest tall i el farem servir per una promoció d'aquestes, perquè clar, és que ens vens tan bé.
0: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
5: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
6: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
5: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
6: Truca al 900-903-743.
7: Verisure.
6: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
5: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
6: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
5: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
6: Important, en un refugi climàtic natural.
5: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
8: Quants ocells! Hi he vist tortugues!
9: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
10: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
11: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
10: I se't transmet el fred a la mà?
11: Suposo.
10: Oh.
9: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupón extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi?

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

0: Bruno Mars, que aquest cap de setmana va fer una autèntica exhibició d'artista 360, increïble. Ho va fer al Metropolitano, a Madrid, on hi havia molts catalans també, amics meus, per exemple, que m'han dit que és el rei, és l'autèntic rei. Bruno Mars, a Might Just Might, acaba de passar des del disc de Romantic al matí, a Codina. Vacaciones de verano. 2:15, ja les esperem, ja les vacances d'estiu. Encara ens queden uns dies aquí al matí, a Codina, però ja hi ha gent, Marpuga, que està de vacances, gent famosa, per exemple, ens ha sobtat una mica, ens ha cridat l'atenció, on han passat les vacances després del Mundial alguns exjugadors del Madrid.
1: Doncs sí, perquè després de l'eliminació de les seleccions de Portugal i Croàcia d'aquest Mundial que estem vivint, el Cristiano Ronaldo, atenció, el Luka Modric i el Pepe han estat vistos gaudint d'uns dies de vacances, no ho diries mai, a l'escala.
2: El temps passa molt de pressa.
1: Què? Aquí a la Costa Brava, nena, al costat de l'Estartit.
0: És que tothom vol anar a la costa catalana aquí, a tocar del Mediterrani.
1: Tothom va cap a l'Empordà. I és que es veu que ells tres mantenen una amistat des de la seva etapa compartida al Real Madrid. I la seva presència a aquesta localitat empordanesa no ha passat desapercebuda, ja que diversos aficionats, evidentment, els han recorregut pel carrer mentre descansaven abans de reprendre els seus compromisos professionals.
0: O sigui, s'han deixat veure, pels carrers de l'escala, que tu vas per allà i flipes, no? Veus Cristiano Ronaldo, el Pepe i el Luka Modric per allà passejant tranquil·lament i fotent-se unes anxovetes de l'escala, o un bon ron cremat, per exemple.
1: Sí, perquè han aprofitat per relaxar-se, compartir temps, gaudir de l'entorn marítim, fer passejos per allà, i han estat allotjats a un hotel de luxe davant del mar. No sé el nom, no l'hem trobat, però sí que sabem que han estat allà alguna foto d'ells, allà dins de l'hotel i tot. I res, la gent, clar, li ha creat l'atenció perquè han anat a l'escala. I clar, Cristiano Ronaldo a l'escala, doncs jo estic pensant, imagina't jo l'Estartit,

0: perquè a sobte pel passeig està allà, doncs el Messi, em poso. Home, sí. No, a mi que no m'agrada el futbol, doncs vull atenció.
1: Sens dubte és un atractiu tenir aquests jugadors tan a prop. Suposo que gent que els ha demanat fotografies, no s'han amagat. Segurament doncs, han anat a això, a un hotel d'aquests que nosaltres no ens podríem pagar, no? I han gaudit de tota mena de luxes. Ara estava mirant hotels de l'Escala, no sé si hi ha algun oient que ens pugui dir al WhatsApp del programa a quin hotel han estat, que ni que sigui, anirem a fer un cafè per sentir-nos Cristiano Ronaldo un moment.
0: Bàsicament, perquè diversos famosos ara estava buscant, i Rafa Nadal, per exemple, també l'han vist habitualment per la Costa Brava, concretament per l'Escala.
1: També.
0: Sí, que... sí.
1: També. Molt bé. Doncs fins aquí les notícies, Marc Puga. S'ha vist Cristiano Ronaldo, Luka Modric i Pepe gaudint de les habaneres...

0: Dola Young, la britànica, amb la seva gran cançó Messi. Avui hi ha una carta al lector a La Vanguardia que diu que reclama que Leo Messi ha de jugar una altra vegada amb la samarreta del Futbol Club Barcelona. Res de microhomenatges, ni de partits d'homenatge, ni una escultura, ni res, sinó que vingui a fer un últim ball aquí. I ara fa un moment estàvem parlant de futbolistes al Matina Codina perquè ens hem fet ressò d'un article que vam llegir ahir a La Vanguardia que deia que Cristiano Ronaldo, Luka Modric i el Pepe han estat recentment a l'Escala després de que les seves seleccions caiguessin eliminades del Mundial i algun oient ens ha dit que havien estat a l'hostal Empúries.
1: Correcte.
0: I ara què hem fet? Doncs el que fan els periodistes, Marc Puga.
1: Pues truca a l'hotel.
0: Clar, contrastar la informació.
1: I
0: no, una noia de recepció molt amable m'ha dit que ho desmenteix categòricament, que no han estat com a mínim aquest hostal, que ella no els ha vist per allà i que des que va sortir l'article de La Vanguardia que aquest hostal, l'hostal Empúries, hi ha nens per aquí esperant... veure'ls,
1: no?
0: Suposo que amb el boli, amb les
1: que
0: samarretes
1: bonos,
0: i tal. En qualsevol cas, que sapigueu que ningú els ha pedregat pel fet de ser exjugadors del Real Madrid. Canviant de tema, 5 minuts i 3 quarts d'11, perquè un altre dels titulars que últimament hem parlat molt amb la Mar Puga és el casament d'aquesta senyora amb el jugador de futbol americà, el Travis Kelce, la Taylor Swift, i han transcendit noves xifres d'aquest bodorrio, Mar.
1: Doncs sí, perquè tant ella com el jugador de futbol van pagar més de 160.000 dòlars, que són uns 137.000 euros aproximadament, a l'Ajuntament de Nova York per cobrir els costos derivats del dispositiu especial necessari per celebrar el seu casament, que va ser el Madison Square Garden.
0: Sí, un casament que havia de ser íntim, una cosa austera, i es va fer com si a Barcelona es casés algú al Palau Sant Jordi, fixeu-vos.
1: Exacte. Aquest import servia per finançar el desplegament extraordinari de la policia de Nova York, perquè, com bé sabem, van posar molta seguretat, no podien anar bé mòbils, estava tot mega vigilat, el tall dels carrers i la gestió del trànsit al voltant del Madison Square, també les restriccions d'aparcament i les mesures de seguretat i control d'accessos necessaris per protegir els més de 1.000 convidats. Per tant, es van deixar una pasta només en aquesta mesura de seguretat.
0: Sí, es veu que el casament també va costar uns quants milions de dòlars,
1: He buscat Ernest perquè el pressupost total del casament van ser entre 30 i 50 milions de dòlars.
0: La Virgen.
1: Total.
0: La Virgen.
1: I jo he pensat, i on s'han anat tots aquests diners, no? Doncs només el lloguer i transformació del Madison Square, que van fer com un jardí i van fer una temàtica així molt xula, va ser d'uns 10 milions de dòlars. Tan sols el lloguer i transformació,
0: Fixa't.
1: En decoració floral i escenografia es van gastar 5 milions de dòlars. El càtering i la logística pels més de 1.000 convidats va ser de 3 milions. Els vestits d'alta costura que duien, recordem tots dos vestits de Christian Dior i de tot com anaven, 2 milions de dòlars. I tota aquesta seguretat que comentàvem, més de 160.000 dòlars. Per tant, un casament que s'han anat a molts milions i, a més, que la parella va anunciar abans de la celebració que feia una donació benèfica de 26 milions de dòlars repartits entre 20 entitats dels Estats Units.
0: Almenys així han blanquejat una mica tot aquest dispendi, no? I han evitat moltes crítiques per aquest factor solidari. No es pot dir que la Taylor Swift hagi celebrat el seu enllaç, el seu bodorrio, amb un pa amb tomàquet.
1: No, exacte. Que escolta, està molt bé també, perquè jo aquí en una masia a l'Empordà amb un pa amb tomàquet soc feliç.
0: I tant que sí. Senyal que els tenen i que s'ho poden permetre. I és veritat que sorprendria molt que la Taylor Swift fes un casament allò tranquil·leta a un restaurant del seu poble.
1: Jo penso.
0: Tot i que seria, per mi, predicar amb bons valors,
1: Jo penso, ara aquesta senyora es separa, perquè se separaran d'aquí uns anys, ho sabem tots aquests diners, o sigui, és una barbaritat, que has invertit.
0: Per ella estic convençut que són la xocolata del lloro. Marc Puga, moltes gràcies per aquestes dades, que segurament han fet les delícies de molts Swifties. Recordem que també hi va haver fans de Taylor Swift que van comprar brossa, deixalles que van sortir d'aquest casament. És a dir, hi va haver un artista de Nova York que es va dedicar a recollir tota la porqueria, a elaborar uns packs que es van vendre posteriorment a seguidors de la cantant nord-americana.
1: Deixa'm donar una dada final, i és que, clar, per nosaltres, Ernest, 50 milions de dòlars és una barbaritat que no podrem pagar mai. Però és que, clar, la Taylor Swift, amb la seva gira The Eras Tour, aquella gira dels Swifties, va recaptar 2.078 milions de dòlars. O sigui, em refereixo a la boda, no és res.
0: Res.
1: És una barbaritat, més de 2.000 milions de dòlars.
0: Destaca de Taylor Swift que normalment quan té aquests beneficis tan ingents el que fa és per compartir una part de tots aquests guanys entre els treballadors.
1: Vull dir que
0: sí, sí, que es coneix que és una dona bastant generosa en general. Gairebé 3:15 del matí, gràcies, Marc Puga.
1: A tu.
0: I dels Estats Units tornem a Catalunya per escoltar un tio que t'agrada molt a tu, que surt de Operació Triunfo.
1: Qui és?
0: Max Navarro.
1: Home, el meu preferit, que el vaig veure divendres al Palau Sant Jordi.
0: Com va anar el concert?
1: Home, increïble, sí? Són fantàstics. Jazz Music és una meravella, els Triunfitos són meravellosos i el Max, que estava allà i ens adora... Des d'aquí li diem també que l'estimem.
0: Però no va cantar Inigualable, no?
1: Va cantar un trosset d'Estrelles.
0: Ah, sí?
1: Un trosset molt curtet, bé, que podeu veure a l'Instagram de @rac105, que el buscarons i el vam publicar al moment.
0: Doncs no escoltem Estrelles, sinó que escoltem el Follow Up, la cançó que va seguir el seu primer single. És aquest Inigualable que escoltem a RAC 105 per anar rematant el programa d'avui.

0: et rentes la cara, quan et vesteixes, al cotxe, a la feina...
1: T'acompanyem sempre.
0: De 6 a 11 del matí, a RAC 105, Matina Codina, amb l'Ernest Codina.
2: RAC 105 Barcelona.

0: Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. Cespedsolucion.es.
1: Vine només aquesta setmana els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
2: Busques una experiència estiuenca, divertida i plena d'aventures? El Balis Camp és el teu lloc. Aquest estiu apunta't al Balis Camp. Del 29 de juny al 4 de setembre vine a gaudir d'activitats nàutiques a l'aire lliure per a infants i joves de 4 a 17 anys. Inscriu-t'hi ara amb el codi Ràdio Balis i gaudeix d'un descompte. Informa-te'n a cnalbalis.com. Aquest estiu viu el Balis Camp, l'aventura de navegar.
3: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
4: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
5: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
6: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el morri. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.

0: Martina Codina. Tan bo que et farà arribar tard a la feina.
1: Bon dia. De camí a la feina sempre amb el Martina Codina. Un bon xut d'energia per començar el dia.
2: Ha canviat radicalment el panorama matiner català. Des de que veu començar, la meva vida només és jo codino, tu codines, ell codina.
3: Bon dia! Us estem escoltant de camí cap a Barcelona.
4: Cago en dina. Vosaltres a les 11 ja plegueu. Cago en dina. Hauríeu de tenir almenys 8 hores de programa. Va, família, salut.
0: Si et pregunten què escoltes, digues la veritat. Martina Codina, a RAC 105, amb l'Ernest Codina.
5: El millor que hi ha a Catalunya ara mateix...

0: Això és un èxit mundial de l'any 2010 d'una gran, gran icònica... Hòstia, tu, no sé parlar, eh? Apunta això per les pífies, va.
1: Vaig. Molt bé, xato.
0: Sí. No, dic que és el gran hit d'una icona de la música urbana dance, el Bumpy Ride del Mohombi, que per cert és congolès, nacionalitzat suís, que és una mica el mateix que li passa a molts jugadors de la selecció francesa, Mariano.
2: Este, entonces, podía jugar con Francia si es del Congo, porque
3: no
2: el Congo,
3: això.
2: Pues, oiga, se conoce que todos juegan allí.
4: Que son nascuts a França, que son francesos.
2: Usted mira la selección francesa de los años 80 con Platini y muchos más, y eran todos blancos, y ahora, pues, es otro negro. Está.
5: Esos eran los buenos, los franceses, oiga. De verdad.
2: Com corren los negros, eh?
0: Va, prou, ja està. Toni Clapés, ajuda'm, sisplau, salva'm d'això.
1: Ja t'has fotut tu en aquest fregat, contractant a tot tipus de fatxes i
0: bueno, és que estan per tot arreu avui en dia. Vull dir, per probabilitat és fàcil que en tinguis algun aquí al programa. A veure, va, com sempre, la crítica i comentaris finals del programa en funció de tot allò que has pogut anar escoltant. Ens has vist bé avui o no?
1: Bé, bueno, hi ha hagut moments interessants, com per exemple el millor del programa, que ha estat el podcast aquest que heu estrenat. M'ha agradat molt, de converses absurdes de...
0: Sí. No, bueno, teòricament no havien de ser absurdes.
1: Bueno,
0: perquè a mi el Canut i el Koeman em van demanar poder tenir un espai per conversar de coses a priori interessants, però és impossible, tu.
1: A mi m'ha agradat aquestes converses de Banc Passarell amb el Canut i el Koeman, donant-se records tota l'estona i parlant de coses banals sense parar.
6: I el Mundial, tu l'estàs seguint, eh?
1: Sí. M'està agradant molt. T'he de reconèixer que no sento especial connexió amb ninguna, però s'ha de dir que està molt, molt emocionant. Estan les espases en alt.
6: És veritat, estan espades en alta.
1: Escolta, me n'alegro molt de poder parlar amb tu, vull dir que feia temps que volíem aquesta trobada.
6: És veritat, la veritat que jo també, Luis, passamos grandes momentos en desplazamientos del Barça, juntes. Sí.
1: Mira, m'he comprat un conill de joguina.
6: Ah, sí? A ver.
1: Ja li dones corda i camina sol.
6: Hòstia.
1: Està molt bé, mira.
6: És bueníssima. És bueníssim. Si me dices el tienda del que l'has comprada, jo voy a comprar una també para mi nieta.
1: I tant, és el de la botiga del Hiroshi Chenzu. És un xinès que va venir a Catalunya fa 15 anys. Havia muntat un bar allà al barri de Gràcia, però no li va funcionar gaire. Es veu que no acabava de funcionar-li. Després es va reinventar amb un saló de bellesa d'aquests que pots posar els peus en una peixera perquè els peixos et mosseguin les pells. I ara obert un bazar a Sant Celoni.
4: Joder.
6: Que interessant la història.
0: Aquest senyor que ha hagut d'anar diversificant, vull dir, no seria un crac dels negocis, no acaben de sortir bé.
4: Més es diu Hiroshi, que és un nom japonès, és curiós.
0: No sé si haurem...
2: Pues són com igual,
0: No sé si haurem de reeditar aquest podcast de Lluís Canut i Koeman, que per mi ha estat un autèntic fail.
1: Perdona, doncs a mi m'ha semblat el millor que heu fet en els últims mesos.
4: Imagina't.
1: Vull dir que m'ha agradat molt.
0: Quin nivell.
4: Això diu més del nivell nostre habitual que de la conversa Banc Passarell.
0: Bé, el millor moment, la conversa entre Koeman i Canut, el Matina Codina, el pitjor d'avui, què destaques?
1: El pitjor del programa ha estat l'absència flagrant de l'Albert Pedrol aquí a la ràdio.
4: Ai, pobre.
1: Bueno, més que res perquè...
0: L'Albert treballa moltíssim i es mereix descansar i a més està de festa major.
1: Perdona, després d'haver-nos menjat la olla durant tota la setmana passada amb el que passaria a la festa del seu poble.
4: És veritat.
1: A més ho va fer aprofitant els minuts que havia d'informar d'esports. A sobre, arribo avui a la ràdio i em diuen que aquest tio s'ha agafat el dia lliure per recuperar-se de la festa.
4: Joder!
0: Sí, perquè ahir es veu que era nit gran a Esparreguera i hi havia l'actuació de Doctor Prats, de Mont DJ i bueno, suposo que el tio doncs tenia ganes de festa.
1: Com voleu guanyar un Ondas si això és cap pixa? Que això que pixa.
0: És que al Pedrol no li paguem nosaltres la nòmina. O sigui, ell ens ho fa com a favor, això de venir als esports. Vull dir que...
4: I tampoc et pensis que la nòmina de l'altra banda...
1: I el del trànsit li pagueu també la... Tampoc li pagueu, perquè també...
0: Tampoc li paguem.
4: No.
0: Aquí només cobren a els que es queixen més. De fet, el Sergi Ferrer.
4: Ara,
1: home.
4: Home. Sergi Ferrer. Ei, dilluns 13 de juliol.
0: Ara. No, perdona.
4: Juliol! Ara, digueu bé.
0: Diguem les coses pel seu nom, sisplau.
4: És bona.
1: Bé, mira, més igual, no sé qui cobra ni qui deixa de cobrar, el que sí que sé és que esteu fent un programa que hauria de ser professional i d'aquesta manera ja dic jo que no ho està sent.
0: Bueno, per fer un programa professional has de tenir professionals, començant per mi,
4: Ostres!
1: Vaya pas,
4: home!
0: Començant per mi. Bueno, va, escolta, quina nota ens queda, Toni, en el desè programa que... al final. És que no s'he fet mai aquest compte enrere. Que queden 10 programes per pensar vacances. I les necessitem tal i com s'està comprovant. Oh.
3: Doncs per un programa amb divertits continguts com les converses del Banc Passerell, però també per un programa molt poc compromès amb els oients per part dels seus professionals, la nota del Matina Codina d'avui és... un 4.
7: Oh! Ostres! Uf! Quasi aprovem.
0: Pilota al pal. L'últim dia de temporada, que és el dia 24 de juliol, vull una nota general de la temporada. Ostres. Bueno, aquesta, així podem anar comparant temporada rere temporada.
7: Que faci mitja, que faci mitjana amb totes les que, amb sí, les que ha dit.
0: Sí. Tot això t'ho apuntes a una llibreta, no?
3: Sí, el que passa és que crec que no voldreu que faci la mitjana
0: d'aquesta
3: temporada.
4: Volem el promig de setmana, de mes i d'any. En un Excel, si et va bé, així ho podem mirar de cada temporada.
7: Fem una reunió.
0: Jo posarem un d'aquests PDFs que no us mireu llavors.
4: Exacte.
7: Com que no ens el mirem?
0: Tu te l'has tornat a mirar, el PDF aquell que vaig fer l'últim?
7: Evidentment.
0: Ah, sí?
4: Quina és la teva pàgina preferida?
7: La 3.
0: Va.
4: La 3 està molt bé.
3: Pensa que l'Ernest veu les visualitzacions que fem cadascú.
7: Ho sé, ho sé.
4: És la típica cosa que es creu l'Alan.
0: Sí, sí, que tonto. El tinc hackejat, el PDF.
4: PDF descarregat i està connectat.
7: Jo el vaig obrir perquè tenia el meu ordinador al fons de pantalla, Jesulín Dobrique, que tinc jo a la feina. Me'l vas posar a la cara del Jesulín i el vaig haver de moure.
3: Et va molestar un PDF? Que del jefe, sí, que porta mesos preparant perquè et tapa el Jesulín.
7: Em tapava el fons de pantalla.
0: Tota,
4: però, quin interessant tot això.
0: Exacte, prou de tonteries. Ja, marxem a esmorzar i demà hi tornem a les 6 del matí per despertar Catalunya doncs, amb la nostra bona voluntat. Alan Lillo, moltes gràcies.
4: A vosaltres.
0: Sergi Ferrer, moltíssimes gràcies. Marc Puga, merci.
7: A tu.
0: Gràcies, Xavi Cazorla.
4: Adiós.
0: I gràcies al Bernat Balboa, a la Mònica Usart, al Xavi Pardo i a l'Arnau Marco, que és el nostre estudiant en pràctiques. Jo sóc Ernest Codina, el que més matina. Felicitats pel programa, olé, gent! Demà a les 6, més i millor.
7: Vamos.
0: Bon dia i bona hora, Catalunya!
8: Matina Codina, amb l'Ernest Codina. Felicitats pel programa.

0: Motivació de dilluns amb Bebe Rexha.
1: La teva música.
2: Amb Albert Buscarón.
0: New Religion, aquesta és la seva nova cançó, amb la que et saludem després del primer matí a Codina d'aquesta setmana. És dilluns, és 13 de juliol. Bon dia pel matí. Què tal? Salutacions a l'Albert Buscarón. Com sempre, disposats i amb ganes per escoltar el millor dels millors. Aquesta és la teva música, un dia més, la que sona a RAC 105, recuperant ara un gran clàssic de les pistes de ball. Des de la Gran Bretanya, el so de The Wanted, amb Chasing the Sun. Bon dia, família.

0: Tota música.
1: RAC 105. L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
2: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
4: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
5: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
6: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
5: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
6: Truca al 900 903 743.
7: Verisure.

A les seves dues dates a Madrid continua de tour europeu Bruno Mars passejant les seves cançons en directe, la més recent aquí. Es diu Risk It All, una de les que formen part del disc Romàntic. Tant de bo aquest tour tingui una segona etapa el 2027 i tingui a bé passar per Barcelona. Ens encantaria veure Bruno de nou, que fa temps que no li veiem el pèl per aquí. I ara arriba una de les cançons 100% d'estiu que van facturar en el seu moment de glòria més immediata als Stay Home, amb Boques, The Bright Side.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Demà dimarts serà davant la tele com bona seguidora de la selecció espanyola, que està demostrant ser Aitana. Tota una superestrella i alerta amb la que han muntat els fans de Pitbull, que han estat capaços de posar-se calbes falses per fer entrar Mr. Worldwide en un rècord Guinness, el concert amb més calbos de la història. El novembre arriba de nou a Barcelona, serà al Palau Sant Jordi, on no hi faltaran grans hits com aquest Fireball.
1: Mr. Worldwide's infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: I'm a fireball.
1: Rex en 5 Barcelona.
2: Amb TMB ets a prop de tot. De la feina i de les teves aficions, però també a prop del Pau, de la Berta i de casa l'àvia. A prop, d'aquí i d'allà, de qui va i de qui ve, cada matí, de dilluns a diumenge. A prop de la rutina i a prop de trencar-la. A prop de tothom, quan més ho necessites, sempre. TMB, a prop de tot.
3: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
4: Kia, movement that inspires.
5: Aquest estiu, a Vic, cada nit a les 10, vine a veure el màping del Temple Romà. Un espai, 2.000 anys d'història. Un espectacle visual que ens explica la transformació d'un temple. I si vols saber-ne més, vic.0.cat, Ajuntament de Vic.
6: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
7: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
8: L'estiu no es compta en dies. Es compta en cançons.

0: L'estiu a RAC 105.
1: Aviam aquest botó.
0: No, espera. Que sigui el que hagi de ser.
2: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
1: Ostres! De cop som als 2000!
0: Aviam, puja la intensitat. Oh, hem viatjat als 90! Mira, un pis per un milió de pessetes.
1: Això és brutal!
0: Màxima potència!
1: Els 80!
0: I com has dit que es diu aquesta màquina?
1: El ritme de la nit de RAC 105.
0: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12 viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
1: El ritme de la nit.
0: Només a RAC 105.
3: RAC 105.

Aquest és Ed Sheeran, de ser un altre dels convidats al casament de Taylor Swift ara fa 10 dies. Ell sempre discret amb la seva relació amb la superestrella mundial. Acabes d'escoltar Bad Habits. I ara tornem a casa, que ens espera una de les últimes cançons de Ginestar. Una cançó, a més, que ha tingut molta fortuna, que us encanta. Tot el que ens queda.

nova cançó del Miqui Núñez, 100% estiuenca, es diu Un altre cop, camí de les 12 del matí d'aquest dilluns. Aquí estem en família escoltant i repassant també el millor de l'actualitat. Sempre estem pendents de nous i grans artistes, com és el cas d'Alex Warren. Que afortunadament no es queda en un artista d'una sola cançó després d'Ordinari, continua arrasant a mig món, ara amb aquesta, que es diu Fever Dream. How do

0: La teva música.
1: RAC 105. Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una aspiradora Casals perquè gaudeixis tot l'estiu sense haver de patir per la sorra.
2: Carglass canvia. Carglass repara.
3: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins a l'1 d'agost. Consulta'n les condicions a Carglass Ponés.
4: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
5: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
4: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
5: Truca al 900 903 743.
6: Verisure.
7: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
8: Alexa, posa RAC 105.
9: RAC 105.
10: Google, posa RAC 105.
11: Siri, posa RAC 105.
12: La teva música.
13: Microones, posa RAC 105.
14: 105. Aspiradora, posa'm RAC 105.
15: La teva música.
16: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
17: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes.
18: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
19: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes.
20: Citroën.
19: Consulta citroen.es.

0: teva música
1: amb Albert Buscarons.
2: Una de les sensacions de l'estiu 2026, sens dubte, és aquesta, la producció del DJ belga Ugel, Jamaican Bam Bam. I amb aquesta bona energia et saludem de nou. Què tal? Salutacions de l'Albert Buscarons, una hora més plegat. Ara amb el so dels Maroon 5 i aquest Animals. Baby,

0: La teva música.
1: RAC 105. Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
2: Valorado.
1: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
4: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de The Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
5: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
6: Medishore.

Un altre DJ que va aconseguir allò d'arribar i moldre amb la seva primera proposta. Artemas amb I Like The Way You Kiss Me, en aquest matí d'estiu, en què, si comencem a projectar plans per aquests mesos de calor, no ens poden faltar els festivals. Per exemple, el Festival Terramar CaixaBank Sitges, que el 8 d'agost té una doble cita musical amb Ginestar i els Amics de les Arts. Tens a la venda a la seva web les entrades per aquesta doble cita amb grans èxits en directe i també les noves cançons dels Amics, com aquest Segurament T'Estimo.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de De Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
2: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
3: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
4: Matina Codina Best Moment.
5: Mèxic ja està classificada.
6: Bravo.
5: I s'ha fet bastant viral un tall de Latinos Televisión. Connectem amb la celebració de Mèxic on tenim un reporter, senyor amb ulleres, molt digne, molt maco, que podia ser treballador de Catalunya Ràdio.
6: Sí.
5: I l'acabaran mantejant.
7: Vamos en este momento con Jorge Monroy, quien se encuentra en Paseo de la Reforma. Jorge, adelante.
8: Pues muy buenas noches desde las inmediaciones del Ángel de
5: Quiere volar. ¿Qué? Quiere volar.
9: Quiere volar.
5: M'agrada molt el quiere volar. La gent pensa que quiere volar. Quiere volar.
6: I això només és perquè s'han classificat per setzen.
4: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
10: Això només passa.
11: Hola, Enric, soc la Núria des de Riells del FAI.
6: Hello.
11: Diu, què hacen un tenedor i un cuchillo en el hospital?
6: Ai.
11: Diu, perquè la cuchara s'opera. Oh!

Dràcula, aquesta és la cançó que ha agafat una embranzida i una velocitat brutal de la mà de Tame Impala i Jenny, un dels èxits del moment, també aquí a RAC 105. Seguim? Doncs seguim, i tant. Amb una altra proposta motivant 100%. Aquesta de la mà de les Icona Pop i Charlie XCX, el seu número 1 mundial.

0: Aquesta és Dua Lipa, sona una altra de les seves cançons a Reaction 5, amb Levitating. Sí, sí, estem flotant nosaltres també, perquè no t'ho creuràs, però creu-t'ho, perquè ara si uneixes les assegurances del cotxe i la llar amb la fórmula cotxe-casa de Línia Directa, estalvies directament i, a més, està millorada amb la nova assegurança de la llar. Increïble! No t'ho pensis més i truca al 917-700-700, 917-700-700, o entra a liniadirecta.com i recorda, uneix les teves assegurances del cotxe i la llar i estalvia directament.
1: La teva música.

0: La teva música.
1: RAC 105. Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
2: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
3: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una aspiradora Casals perquè gaudeixis tot l'estiu sense haver de patir per la sorra.
4: Carglass canvia! Carglass repara.
5: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins a l'1 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponés.
6: Propera parada, plaça Lesseps.
7: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
8: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
9: Verisure.
10: Matina Codina Best Moments.
11: Hombre, Ronald.
12: ¿Qué tal, Luis?
11: ¿Cómo estás? ¿Cómo está la señora?
12: Bueno, bien. Afortunadamente bien. ¿Y la tuya cómo está? ¿Qué tal el esposo?
13: ¿Ya?
12: Ya ha caído en la segunda pregunta y ya la hemos perdido.
13: Será largo, eso.
14: Pues son cuatro páginas.
13: Ya, ya.
11: Va, Lluís, sisplau, t'ha preguntat què tal tu amb l'esposa.
14: Sí, tampoc
11: no, és que m'ha dit esposo, m'ha dit l'esposo, jo no sóc homosexual. Perquè té un problema amb els gèneres. Va, sí. Centrem-nos, sisplau.
15: Bueno, la verdad es que no me va muy bien con la esposa.
14: ¿Por qué, Luis?
15: Porque me divorcié.
13: Ay, pobre.
10: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: tu.
1: La teva música.
2: Amb Nayara Fernández.
3: Ja sé que no sóc l'Albert Buscarons, però mira, m'ha tocat ara. Què tal, salutacions de Nayara Fernández, dilluns 13 de juliol. Continuem amb Get Lucky de Daft Punk.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
3: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
4: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
5: Què et passa?
6: Que no em tanca la maleta.
5: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
6: Bé, si trec uns quants banyadors...
5: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
7: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

ahir realment sí que va ser un diumenge sense drama, perquè el que vaig fer va ser anar a comprar roba amb la meva parella i realment m'ho vaig passar molt bé i crec que és un pla que no volem abolir el consumisme, però que de tant en quant està bé. Aquí al davant, tots els dies que vindran. 1:16 d'aquest dilluns 13 de juliol, com esteu? Ve una cançó que és molt coneguda, sobretot perquè estava a Stranger Things. És de Kim Petras i es diu Running Up That Hill.

Zara Larsson, que ahir, que el divendres passat va ser la nostra novetat, perquè està sent tot un èxit en totes les xarxes socials. Salutacions a Naira Fernández. Ens apropem quasi a 2:15 de la tarda amb una cançó d'Ed Sheeran que ens parla sobre les papallones de l'enamorament. Això és Shivers. Shivers.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de Demüller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
2: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
3: Matina Codina Best Moments.
4: Jo veig dues empentes i estic una setmana parlant del tema, inventant-me que vaig anar jo a separar.
5: Molt bé, deixem aquí. Vale. No, és que he rebut un missatge, perdona.
6: No, permís. No,
7: deixeu sempre sol,
5: no,
7: Nacho.
5: No, és veritat.
8: Serà
5: no
8: d'interès a lo que dice.
5: No.
9: Correcto.
10: Com no em passaven amb cap humà perquè era molt d'hora, cada cosa que deia, falta de bateria, o m'he quedat no sé què, em passaven amb robots. Mm. Llavors, en una de les moltes trucades vaig dir, digues una paraula greu, a veure si diuen, bueno, va, si hi ha un tio encara allà, pues que me'l passin.
5: Molt bé. Doncs,
11: no sé,
12: per tanto, una vez. Han sido dos veces.
6: A mi m'encanta jugar jo mai mai. Em distreu. Vale. Parlem del festival.
3: Exclusiva. Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
13: Per trobar bona música...
14: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
15: Sí, Locarti.
16: Mi penya del RAC 105.
17: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
18: Família de RAC 105.
19: Som els Catarres.
20: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
21: Som els Tiets.
22: Sóc el Migui Núñez.
23: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
24: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
25: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
26: El primer cop que em vaig escoltar a la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
27: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
28: No, no cal creuar mig món.
29: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
30: Un petó i una abraçada, família.
31: Un petonet de part de tots. Sí.
32: Això és RAC 105.
33: Un besinho.
34: A RAC 105.
35: Merci, besito.
36: RAC 105.
37: Sempre apostant per la música en català.
0: Aquest és el so RAC 105.

Aquesta va ser la cançó, atents, que va fer que Britney Spears guanyés el seu primer Grammy allà cap al 2003-2004. I es diu Tòxic. Continuem amb un tema que és bastant d'estiu, tot i que va sortir el 25 de setembre ja del 2024, dedicat a totes les persones solteres, i és de Shakira.

0: Aquest estiu...
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

Al final se t'enganxa i tot aquest Vine a buscar d'Alfred García. Una de les propostes perquè sigui la cançó de l'estiu 2026. Ens apropem ja quasi a les dues del migdia. Amb una cançó de Taylor Swift, això era Opalite.

0: La teva música.
1: RAC 105. Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
2: Soc l'Aida, de Carglass. Ho sabies que demanar la teva cita online és molt senzill? Entra a carglass.es, introdueixes la matrícula, esculls el taller més a prop teu, dia i hora, i llestos, reserva feta.
3: Carglass canvia, Carglass repara.
4: Propera parada, plaça Lesseps.
5: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
6: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.

0: Aquesta celebració d'amor i música que ens portava aquest cap de setmana a Madrid Bruno Mars en celebració del seu tour del disc The Romantic.
1: La teva música amb Nayara Fernández.
0: 2 i 1 del dilluns 13 de juliol. Salutacions a Nayara Fernández. Com esteu? Sempre us acompanyaré de 2 a 5 amb molt bona música. Com heu passat el cap de setmana? Jo, la veritat, que bastant tranquil·leta. Ara recuperem un èxit d'Ariana Grande del 2014. Això és Break Free.

0: Flipa música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs quan escoltes que pots ajuntar les teves assegurances de cotxe i llar i estalviar directament amb la fórmula cotxe casa de Línia Directa, també. A més, ara millorada amb la nova assegurança de llar.
3: Millor que genial.
2: Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.

Aquesta cançó de Figa Flowers va ser el que va donar a conèixer al grup musical. Es diu La Marina està morena i va ser la cançó de l'estiu 2024. I continuem amb molts èxits, com el que ve ara, que forma part del disc de la Madonna Confession 2 i que, de fet, ha aconseguit ser el Billboard 200, el número 1, amb més de 134.000 ventes. Es diu Bring Your Love.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

Aquesta cançó de Coldplay, que es diu Higher Power, va tenir una estrena bastant especial, podríem dir històrica, perquè el tema va sonar per primer cop a l'espai a través d'una connexió de la banda amb l'astronauta francès Thomas Pesquet. I ara la posem aquí a RAC 105.

Prop ja de 2:15 de la tarda, salutacions de Nayara Fernández. Baixem ara una miqueta el ritme amb aquesta nova de Ivan Zergo. Això que sona es diu Des de lluny.

0: Rec 105 Barcelona. Propera parada, plaça Lesseps.
1: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
0: Això només passa

0: doctor, ¿puedo bañarme con diarrea? Hombre, si tiene mucha...
1: Una mica, pasticoset.
2: Què pensa, què pensa?
1: Sí, sí, sí. Oh.
3: Ja tardes.
4: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
3: A RAC 105.
4: Amb l'Enric Font.

Joan Dausà i Mamaduixa, que ens portaven aquest Papi posa del disc, que per molts de vosaltres segurament ja és el tema de l'estiu 2026. I seguim amb una que el seu objectiu és deixar que no et deprimeixis, però de cap de les maneres. Es diu TikTok. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave,

ara, Daniel Moliner, que és una cançó que parla de viure el present i no pensar tant ni en el passat ni en el futur, que és una cosa que molts fem i no s'hauria de fer. Seguim amb una del 2004, això és

amb aquesta energia de Dua Lipa que ens portava Dance the Night. Arrenquem quasi ja a les 3 de la tarda. Queden 6 minutets. Jo sempre dic que quan un està en parella o està enamorat, és un treball constant, un treball diari. Amb aquesta cançó ho demostra Pink perquè parla sobre que amb l'amor val la pena arriscar-se i aixecar-se dia rere dia. Això és Try.

0: Matina Codina Best Moments.
1: Hombre, Ronald.
2: ¿Qué tal, Luis?
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo está la señora?
2: Bueno, bien, afortunadamente bien. ¿Y la tuya cómo está? ¿Qué tal el esposo?
3: ¿Ya?
2: Ya ha caído en la segunda pregunta, ya la hemos perdido.
3: Será llarg, això.
4: Son cuatro páginas.
3: Ya, ya.
1: Va, Lluís, sisplau, t'ha preguntat què tal tu amb l'esposa.
4: Sí, tampoc
1: no, és que
4: sí.
1: M'ha dit esposo, m'ha dit l'esposa, jo no sóc com un sac, no. Perquè... Joder. Té un problema amb els gèneres. Va, sí. Centrem-nos, sisplau.
5: Bueno, la verdad es que no me va muy bien con la esposa.
4: ¿Por qué, Luis?
5: Porque me divorcié.
3: Ay, pobre.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
6: L'última vegada que RAC 105 va tenir unes dades d'audiència tan bones... Aquesta cançó era una novetat? RAC 105 aconsegueix la millor dada d'audiència dels últims 9 anys amb un total de 229.000 oients diaris. Ara ens toca marxar de vacances donant-vos 229.000 gràcies.

0: Aitana, que va tancar el concert de Saragossa amb aquesta superestrella i que vestia la samarreta del Mundial perquè justament havíem quedat 2-1.
1: Amb Nayara Fernández.
0: 3:02 de la tarda. Salutacions a Nayara Fernández. Aquí estarem, com sempre, 2 horetes més, acompanyant-te amb molt bona música, com la que ve ara, que parla de les persones que són la teva nòria vital. Són Stay Home Us, que ens porten la nòria.

0: Rita Música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri.
3: Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
4: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 euros al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a lineadirecta.com.
5: Propera parada, plaça Lesseps.
6: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
7: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
8: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.

0: Ara cada cop que veig algun cartell que posa pistatxo, ja dic, no, no, és que tal i com diu el Marcos amb K, no és pistatxo. Escolti, es diu festuc.
1: Un xarro?
2: Sí, està guapo.
0: I seguim amb una de les divas del pop, que és Taylor Swift, que diuen que el seu casament ha costat més de 20 milions de dòlars. I portem una cançó seva que es diu Blank Space.

0: aquesta peça alegre i enèrgica que ens portaven Sound of Legends. És la novetat de divendres passat, es diu San Francisco. You're gonna need some gentle people
1: hand. RAC MC.
0: Harry Styles, que s'ha convertit en l'intèrpret que més concerts ha ofert de forma seguida a l'estadi de Wembley i que va cantar cançons com aquesta.

0: REC 105 Barcelona.
1: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
2: Rosalía.
3: Premis RAC 105 2023, millor àlbum Rosalía Motomami.
4: Bravo.
5: Aquí estem, aquí estem.
6: Aitana.
7: Quan em vaig posar molt malament per la depressió, vaig trucar al meu pare plorant i li vaig dir, no puc més.
8: Leire.
9: Que tengo muy claro, además, que hoy la gente te quiere y mañana te olvidan.
10: Alfred García.
11: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català, no?, des de fa més de
12: 20 anys. Bravo. Sí,
13: que...
10: Recupera les millors entrevistes de RAC 105 al nostre canal de YouTube.
14: Si t'ha agradat, subscriu-te al nostre canal de YouTube i fes m'agrada.
15: Sempre havia volgut dir aquesta frase.
10: RAC 105.
16: Som a tot arreu.
10: També a YouTube.
17: Ei, tu! Sí, tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
10: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
18: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
19: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
10: Menys Shazam i més RAC 105.

Aquesta és la típica cançó que sona a les discoteques cap a les 4-5 del matí, quan ja estàs molt, molt cansat, però necessites una miqueta més energia. És Freed From Desire, és frenètica, és vibrant, i és del 1997.

Gràcies a Madonna, ara aquest club, el Club d'Enceteria, que està a Nova York, està en boca a tots per haver-li dedicat una cançó en exclusiva en el seu nou àlbum Confessions 2. De la tarda va ser el divendres al concert d'Operación Triunfo 2025, on teníem cantants com ell, Max Navarro, que ens portava estrelles, però avui no la portem, sinó que portem Inigualable.

Era 2009 quan Lady Gaga ens portava a aquesta cançó que es diu Paparazzi, que parla sobre les trampes de la fama i que ens fa arribar a quasi les 4 de la tarda aquí a RAC 105. I continuem amb una cançó que quasi no veu la llum, és de Billie Eilish.

0: La teva música
1: amb Nayara Fernández.
2: Amb New Religion arrenquem aquesta nova hora aquí a RAC 105 i també la tercera onada de calor. Així que per fer-la molt més amena, t'acompanyo amb molt bona música. Recorda que sempre estaré aquí de 2 a 5. I seguim amb aquest èxit de Sia.

0: tipa música.
1: Rack Sensing. Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
2: Valorado.
1: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
2: 100% asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
4: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
5: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
6: La teva música.
7: Ja comença.

0: Per mi, el diumenge ideal, un diumenge sense drama, seria aixecar-me sense alarma, esmorzar i estar tota l'estona amb gent que estimo.
1: Aquí al davant, tots els dies que vindran.
0: Un quart de cinc de la tarda, de seguida tindrem Summer Love de David Tabaré, però abans... Caigo i Eva Max ens porten un èxit. Això és Whatever.

de Blackpink va fer que s'enlairés a l'èxit i són aquí a RAC 105. Es diu Dràcula. I ara pugem una miqueta la calor i mira que fa ja molta amb una que va ser la banda sonora de 50 Ombres de Grey. És de Ellie Goulding i es diu Love Me Like You Do.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
2: Matina Codina Best Moment.
3: Noruega contra Inglaterra.
4: Dos països que competeixen per veure qui té la gastronomia més similar al menú d'un hospital de barri pobre.
3: Ostres.
4: Que bo, sardina fermentada. Posi'm en tres. Oh. L'Sporting de Balconing contra el Suïcidis Futbol Club. Tius de metre 90, rossos i guapos, cara a cara contra tius de metre 90 amb la boca com un teclat Yamaha de segona mà.
3: Oh,
4: L'Europa racista, valgui la redundància. Qui guanyi el partit pot triar a quin tros de terra infecta, freda i amb menys hores de sol que una línia de metro poden seguir fent la seva vida.
3: Carai.
4: Escolta, Mar, vols un nòrdic al teu llit? Doncs te jodes, que estem a 45 graus.
5: No, clar, no el vull.
2: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

quan Pitbull juntament amb Marc Anthony ens portaven aquest Rain Over Me, un tema molt vibrant i que si em veiéssiu aquí a l'estudi, si la ràdio es pogués veure, veuríeu que he estat tota l'estona ballant-lo.

4 i 37 seguim amb Miles Smith, que amb la cançó que bé ara va fer que saltés a la fama. És una cançó que s'ha escoltat molts cops a TikTok i ara la posem aquí, a RAC 105.

0: la teva música.
1: Un dia qualsevol d'agost és el tema de Soc un bohemi, un tema molt tranquil·let que ha baixat una miqueta les energies aquí a RAC 105, però ara les tornem a pujar. Amb aquesta cançó molt festiva i que segurament totes les persones que heu fet zumba en algun moment de la vostra vida l'heu ballat. És de Rema i Selena Gomez i es diu Countdown.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol

0: RAC 105.
1: I jo ja m'acomiado, ens escoltem demà sempre de 2 a 5. Soc la Nayara Fernández, que acabeu de passar bona tarda. De fet, que l'acabeu de començar. I abans de deixar-vos amb Enric Font, us deixo amb aquesta cançó tan bonica de Benson Boone. Adéu, adéu.

0: Tu? Sí? Ja tardes! Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
1: Aquí comença Ja tardes, l'afterworld de Rec 105 amb l'Enric Font. Ja tardes! Oh, Dios, què és això que has dit?
2: Enric,
3: què te passa?
2: Són les 5.
3: Pues vinga, anem.

0: Toma ja! Ai, ai, ai! És el so de Bruno Mars, aquestes que enamoren sempre i que ens encanten escoltar en programes com aquest, el Ja Tarda, sí. Risk It All, així hem començat a nova hora, nova edició d'aquest programa.
1: Ole!
0: Sí, després de la Nayara Fernández, que ja ha tocat el 2. Doncs vinga, ja saps, 4 horetes de bon rotllo.
2: Sí. Que mola mogollon.
0: Oh, yeah. Ja tardes fins a les 9.
2: Cridar, ballar i dir que no.
0: Olé, tu.
2: Enric Font, que mola mogollon.
0: Em flipa lo de mogollon, eh? Mogollon. Vinga, que tenim una edició ben farcida de cosetes, d'històries, de sorpresetes. És que tenim de tot sempre aquí, eh? Sí o no? Va, recorda que en res ens atem tema del dia. A més... Què més tenim? Home, cançó efemèride, repassant coses que van passar un 13 de juliol com el d'avui. Oh. A més, també Rose musical, avui batalla de cançons. Que et fliparà, ja veuràs. A més, versió del dia, els teus comentaris, és

0: motivaria ara mateix?
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Ara! I avui podràs guanyar els gots del programa, tu, home! Va, de seguida expliquem més històries. Ara, per això, mira, tenim ja preparada...

0: tardes a RAC 105.
1: Ja tardes. No vam tenir massa temps per pensar el títol,
0: però sí que vam pensar en posar-vos el millor DJ.
2: I love it.
1: Ja tardes amb l'Enric Font.

0: ja tardes.
1: Un regal musical per acabar el dia.
0: 608-71-41.
2: Faci fred, faci calor. Escoltar Enric Font és lo millor.
1: Visca!

0: Oh yeah, dos, tu fes.
1: Com criden, com criden. Però bé, que ens agrada escoltar temes com aquest que ens motiven, evidentment, dilluns durs, com el d'avui. Aquí tenies a les Hantrix amb aquest Golden, que sempre ens posa a to, eh? A to... Sí. A to ben, ben, ben, ben agut. Vinga, va! 15 minuts a les 5, això és el Getarda. Sí, hola, hola, hola. Avui al tanto perquè, mira, ens atenem tema del dia i apujarem els amplis, però a tot volum. Sí, perquè avui és el dia mundial del rock. El dia d'un estil musical que ha fet història i que ens ha regalat molts dels himnes, dels himnes més grans de tots els temps. Hi ha cançons que no només són músiques, que són un estil de vida... amb pell de gallina, amb guitarres impossibles, amb estadis sincers cantant alhora i són d'aquelles que, encara que hagin passat dècades, continuen sonant tan bèsties com el primer dia. Cançons rock que sempre seran eternes. I per això ja anem de cara a barraca. Avui al Ja Tardes preguntem quina és la teva cançó de rock preferida? O encara més difícil, quina creus que és la cançó rock més icònica de tots els temps? Doncs tot això a través del WhatsApp.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
1: Hola. Clar, molts podrien dir, per exemple, aquest bohemi amb Rhapsody dels Queen, no? Himne rock. Bueno, doncs sí. O potser creus que és aquesta dels Guns N' Roses? Child of Mine. D'altres poder pensen que els reis de tots són els AC/DC. Amb temes com aquest, home, també són eterns. O potser creus que una de les cançons reines d'aquest estil són balades com aquesta dels Metallica. Altres pensaran, home, els Scorpions. Doncs digue'm. Avui volem, mira, construir una playlist definitiva del rock, ja que és el Dia Mundial. Per això, quina cançó no podria faltar mai en aquesta playlist? La més icònica de tots els temps, doncs explica'm el WhatsApp.
2: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
1: Exacte, i al tanto, perquè entre tots els que participeu, avui sortegem els gots del programa. Parell de gots, mig litre cada un. Tots els Getardes.
3: Ai, mare.
1: Que encara no els tens, home. Home, home. A què esperes? Doncs va, participa. 608-71-741. Avui, himnes del rock. Una estoneta repassant missatges, comentaris. També de pas a demanar amb aquella cançó que tenim el dilluns. Bueno, nosaltres anem avançant amb temes com aquest de Justin Timberlake, que ens porta això. I got this.

0: teva música.
1: RAC 105. Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
2: Sona bé.
1: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
2: Sona el nou Micra.
1: I el 0% TAE.
2: Sona que estreno Nissan.
1: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
3: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una aspiradora Casals perquè gaudeixis tot l'estiu sense haver de patir per la sorra.
4: Carglass canvia. Carglass repara.
5: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins a l'1 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponés.
6: Propera parada, plaça Lesseps.
7: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
8: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
9: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
8: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
9: Truca al 900-903-743.
0: Verisure.
10: La teva música.
11: Ja tardes.
12: Amb la... Sigui tardor, estiu o primavera, l'Enric Font cada tarda t'espera.

0: que estàvem aquí ben motivats, eh? Això dels tiets que ens porten aquest tàndem que tant ens flipa.
1: Me gusta.
0: I també m'agrada que participis, que puguis aconseguir aquests gots, eh?
2: Sí,
0: els gots dels Getardes, evidentment. Què, els vols? Vols fer una miqueta així... com nosaltres, la cabra, eh? Bé, bé, amb els gots.
2: Està com una cabra.
0: Exacte. Mira, aquesta frase està en els gots. Doncs recorda, participa avui, Dia Mundial del Rock, doncs busquem l'himne del rock, aquella cançó que no pot faltar en una playlist de rock, o aquella, la més icònica de tots els temps.
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Exacte. Mira, cançons com aquesta. Hola. Ep.
4: Hola. Ei. És la quarta vegada que gravo un missatge que tota l'estona se'm llença les escombraries.
0: Què dius?
4: A veure si ho logro.
0: Ho logro.
4: El cantant de rock per excel·lència, el rei, l'Elvis.
0: Elvis!
4: Qualsevol de les cançons. Tu pots triar, la poses, ens animes el dilluns.
0: Ok.
4: I si em toca els gots, tot això com em porto.
0: Ah, mira, que bé.
4: Que no en tinc.
0: Oh, no en tinc.
4: Bona tarda.
0: Vinga! El rei del rock, tu. L'Elvis. Que ens l'havíem deixat, una miqueta a l'entrada, també. Que té nassos. Va, participa, recorda. Avui busquem, doncs, l'himne del rock, aquella cançó que podria ser la icona. Perfecte. Aviam més. És que...
3: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Exacte, sí, sí. Mira, per aquí ho tenen clar, també.
5: La que no pot faltar és Wind of Change, de Scorpions.
0: Sí.

Veig que avui estarem molt remembers. Oh! Molt nostàlgics. En aquest programa sempre es passa igual. Bé, tu també pots participar. Recorda, avui, himnes del rock. Quin és el teu? Aquell que dius, és que no podria faltar. No. Vaja, entraràs en el sorteig dels cotxes del programa, evidentment. Del Ja Tarda. Va, anem avançant. De seguida sí que posarem himne 100% del rock sencers, perquè si no... Però el que també ens ve de gust és ballar temes com aquest. Sí o no? No és rock, però escolta'm, dona bon rotllo igual. El so dels The Black Eyed Peas recuperant el seu Where is the love? Where is the love? Una pregunta existencial.

0: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses.
0: Pots trucar al Ministeri de l'Interior.
2: León, alto!
1: O escoltar els Ja tardes de l'Enric Font.
3: Hello.
1: A RAC 105.
2: Viva Honduras!

0: dimarts amb l'Enric Font.
1: Enric Font.
0: El teu after work a RAC 105.
2: Si no vols fer la migdiada, escolta l'Enric cada tarda.
3: Ah, vale.
2: Perquè escoltant l'Enric Font no podràs agafar la sona.

0: És la proposta de Zara Larsson, sí, Midnight Sun.
1: Ens anima, sí, sí. Anima el dilluns, és que ens va bé, ens va bé.
0: Va, re, pràcticament 21 minutets per arribar a les 6. És el moment perfecte per encetar la batalla de cançons d'avui.
2: El roast musical del Ja Tardes.
3: Round 1, fight!
0: I al tanto, perquè, mira, per fer avui el roast musical, direm que és un dia especial, sí? Clar, és que hi ha dies que per al calendari són un dia més. Però per algú ho són tot, sí? Un aniversari, un sant, una celebració, o simplement un dia que recordes per sempre. I avui, precisament, és Sant Enric! Un dia especial per els Enrics, Enriquetes i tal. Que des d'aquí ja aprofito i felicito tots els Enrics i Enriquetes. I també és un dia especial per mi, evidentment. Ah! Per això, mira, avui volem celebrar... Volem celebrar aquests dies que tenen alguna cosa diferent amb tres cançons que desprenen com optimisme, festa, ganes de gaudir del moment, saps? Sí. Així que avui enfrontem tres himnes dels dies especials.
4: Oh, i tant.
0: Oh, que sí, oh, i tant. I com sempre, tu tries a través del WhatsApp quina és la millor. Sí que agafa el telèfon, obre l'aplicació i explica'm quina és la teva preferida. Val, tanto perquè anem amb l'opció número 1. Avui que és el Dia Mundial del Rock, també ens ve bé aquesta. Perquè a vegades només cal mirar al voltant per adonar-te que avui pot ser un dia preciós. Beautiful day, Sant Enric. Els YouTube, els U2, amb aquesta història que, mira, també la pots votar avui al WhatsApp, Beautiful day. O potser prefereixes l'opció número 2. Home! Una cançó que comença i et fa pensar que potser aquesta nit passarà alguna cosa gran, eh? Ah, I got a feeling! El treball dels The Black Eyed Peas, que també... Ole! La pots votar al WhatsApp, si és la teva preferida, ja saps. Va, anem amb l'última, opció número 3, els de casa. Home! És una declaració d'intencions. Quan sona, només hi ha un objectiu, que és passar-ho bé i, evidentment, petar-ho. Proposta Toques Grasses, que també, si és la teva preferida, la pots votar. Vinga, endavant, ja saps.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí? 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Vinga. Quina prefereixes? La que et fa veure el costat bo de la vida o del dia? La que anuncia una nit inoblidable o la que et fa menjar-te el món? Només escoltar-la. Va, recorda, opció número 1 amb els YouTube U2, Beautiful Day. Opció número 2 amb The Black Eyed Peas, I Got a Feeling. O l'opció número 3 amb Oques Grasses i petar-ho, si ho peten. Va, recorda que al final del programa repassarem el veredicte, sabrem quina guanya, resoldrem aquest roast musical amb tots els vots, així que vinga, digues la teva, escolta'm. Va, anem a més. Moment dels figaflaues que ens porten aquesta Mossego.

0: la flower. Se lo cartiti. Day, sempre para compagnia. Presenta arriba la invitación para la consulta. Chica flower.
1: Rex en 5 Barcelona.
2: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Vine a viure la diversió a Sapacara.
5: Al nostre local amb aire condicionat, gaudeix sempre de temps il·limitat amb la teva entrada. Més rialles, més joc, més moments en família, sense mirar el rellotge.
4: Més informació a sapacara.com.
6: Aquest estiu, a Vic, cada nit a les 10, vine a veure el màping del Temple Romà. Un espai, 2.000 anys d'història. Un espectacle visual que ens explica la transformació d'un temple. I si vols saber-ne més, vic.0.cat, Ajuntament de Vic.
7: Per trobar bona música...
8: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
9: Dice Locarti.
10: Mi penya del Raxen 5.
11: Hola, Raxen 5, aquí Rosalia.
12: Família de Raxen 5.
13: Som els Catarres.
14: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
15: Som els Tiet.
16: Sóc el Migui Núñez.
17: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
18: Hola, Raxen 5, sóc Alfred García.
19: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
20: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb Raxen 5, així que guardo especial carinyo.
21: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
22: No? No cal creuar mig món.
23: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
24: Un petó i una abraçada, família.
25: Un petonet de part de tots, sí.
26: Això és RAC 105.
27: Un besinho.
28: A RAC 105.
29: Merci, besito.
30: RAC 105.
31: Sempre apostant per la música en català.

0: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
1: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisur. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
2: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisur protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
1: En Marc Márquez confia en Verisur, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
2: Truca al 900-903-743.
3: Verisur.
4: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
5: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
6: Ja tardes, escolta l'Enric Font.
7: Enric Font.
6: El paio més poca vergonya de la ràdio.

0: les cançons que pinta fort per aquest estiu 2026. Sí, sí, sí, sí. Joan Dausà, Mamaduixa, papi, posa-la al disc. Cama, Julieta, la samarreta. Bé, eh? Bueno, 9 minuts i arribarem a les 6. Unidoret. Va, recorda que avui estem celebrant el Dia Mundial del Rock. Em banyes ben amunt. I bones propostes. Avui busquem l'himne del rock, eh? Quin creus tu que és la millor cançó? Aquella cançó que no podria faltar en una playlist de rock, evidentment.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Ara, aviam que m'expliqueu. Hola.
2: Hola, bona tarda, Enric Font. Ei. Som el Gerard i la Glòria de Sant Esteve Sesrovires.
0: Hello.
2: I mira, tenim dues propostes.
0: Vinga, som-hi.
2: La proposta meva és The Final Countdown, de Europe, que és una cançó que té un supermelòdic, ha set subidons, sí. És brutal, ens encanta. I la veritat és una altra.
3: Jo proposo la de Living in a Prayer, perquè crec que és una cançó molt icònica de Bon Jovi. Bueno, adeu.
2: Adeu. Bona tarda. Adeu. No us acaloreu.
0: No, adeu. Adeu. Jo la canto així. Sí, sí. Bona, bona, bona. De fet, ja t'avanço que aquesta cançó és la protagonista avui de la versió del dia. Sí, sí, després ja ho explicarem. Va, més icones del rock, ja saps, tu també pots participar, que pots aconseguir els gots del programa. Més, hola.
4: Molt bones, jo us truco des de Donosti, des del País Basc. M'amenitzeu totes les tardes, m'encanta, perquè em porteu a la meva terra.
0: Ai, que guai.
4: I una cançó que m'encanta en català, és balada, El volte no m'ho sent, de Sang Trait.
0: Oh,
4: apa, petons.

0: els han traït.
1: Aquesta és mítica, eh?
0: Bé, saps tu també? 608-7171-41. Avui celebrem el Dia Mundial del Rock, doncs recuperant els seus himnes. Himnes del rock. Quin és el teu? Vinga, va.
2: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: En una estoneta més, ara per això. Mira, canviem de rotllo. Arriba per aquí l'Aitana, que sempre va en el cotxe. Tu no

0: divendres envia la teva nota de veu.
1: Ei, bones, Enric!
2: Enric Font, el més guapo del món.
3: Font, Enric Font.
4: Hola.
3: 006, amb llicència per punxar.
1: Hòstia! Que ben acompanyat em sento amb el meu cotxe, que faig viatges llargs.
2: Enric Font, ets molt divertit, ens ho passem molt bé amb tu, animes a tothom.

0: Ja t'has de enviar la teva nota de veu.
1: Au, va, Enric Font, enrotlla't mogollon.
2: Bona tarda, Enric. La veritat és que gairebé no recordava per què sempre escolto el teu programa, però cada dia ho tinc més clar. I em té el cor robat.

0: És Madonna, sí? El retorn per la porta gran, en aquest cas al costat de Sabrina Carpenter, amb aquest Bring Your Love, sí. Que mola, aquest sí. Barre, uns 4 minuts a les 6, així comencem una nova horeta al teu costat.
1: Ole!
0: Sí, el ja tardes. I com sempre, doncs és moment de la cançó efemèrida. Repassant coses que van passar un dia com avui, que és 13 de juliol, i no sé si saps que avui se celebra el Dia Internacional del Director d'Orquestra. Sí! Un dia per reconèixer la figura de qui, amb una batuta i molt de talent, aconsegueix que desenes de músics sonin com una sola veu.
1: Sí, sí, sí.
0: El director d'orquestra és qui marca el ritme, qui interpreta la partitura i qui dona vida a cada obra. Tot i que no toca cap instrument durant el concert, doncs la seva feina és que és essencial perquè cada entrada, cada pausa, cada emoció arribin al públic en el moment perfecte. Així que avui toca aplaudir els qui dirigeixen la música amb passió. Perquè de vegades el millor instrument és saber fer que tots els altres doncs sonin en harmonia.
2: Ole, toma, toma, ole, ole.
0: Va, el que també se celebra avui, o bueno, el que també és avui, és el Dia Internacional del TDA. Así soy yo y estamos... Un dia per donar visibilitat al trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat. Promovent una millor comprensió i tractar mites sobre una condició que afecta infants, adolescents i també moltes persones adultes. Perquè aquesta jornada recorda la importància d'un diagnòstic adequat, del suport de les famílies, les escoles i també els professionals, i de crear entorns més inclusius perquè cada persona pugui desenvolupar tot el seu potencial. Així que avui toca parlar del TDAH amb informació respecte a empatia, perquè entendre's és sempre el primer pas per ajudar. Sí. Va, i per últim, com hem comentat, avui és el Dia Mundial del Rock. Rock al cor. Un dia per celebrar un estil musical que ha marcat generacions i ha canviat la història de la música. Des del riff, aquests llegendaris, fins als himnes que tothom ha cantat alguna vegada. El rock continua més viu que mai. És impossible parlar de rock sense pensar en bandes mítiques com els Queen, els Rolling Stones, els AC/DC, Led Zeppelin o els Beatles. O Elvis. Ben bé que és que han deixat cançons immortals i milions de fans arreu del món. Així que avui toca pujar el volum perquè el rock no només s'escolta, també se sent. Sí. Mira, i parlant de rock, ja veuràs. Avui repassarem aniversaris perquè, per exemple, mira, el cap de setmana va fer 67 anys Richie Sambora, component dels Bon Jovi. It's my El guitarrista que demostrava que un bon solo pot ser tan memorable com la tornada d'una cançó. Una peça clau dels Bon Jovi, doncs en Richie, com de la casa, en Richie. Doncs va portar doncs riffs potents, solos plens de melodia i una veu que encaixava a la perfecció amb la de John Bon Jovi. Una combinació que va donar lloc a alguns dels himnes més grans del rock dels 80 i els 90. Actitud, talent i aquell so inconfusible del rock. Un dels guitarres més reconeixibles de la seva generació. Són 67 anys de guitarres legendàries, sols eterns i rock per cantar amb el puny en l'aire. Ja t'avanço que avui aquest Living on a Prayer serà la protagonista de la versió del dia d'avui. Va, i qui avui precisament fa 59 anys és l'italià Benny Benassi. El DJ que va demostrar que amb un sintetitzador potent i un baix contundent i un bon ritme, evidentment, una pista de ball sencera podria perdre la vergonya en qüestió de segons. Sí. Benny Benassi és un dels grans noms de l'electrònica italiana i amb el seu nom i so inconfusible, doncs carregat d'energia i beats irresistibles, ha fet ballar a festivals, clubs, tot d'arreu del planeta, eh? Ja t'ho dic ara. Sí, sí, Déu-n'hi-do, eh? Amb aquest Satisfaction. Satisfaction. En té més, eh? Evidentment. Elegant, discret i sempre deixant que la música parli per ell. Un dels productors que ha marcat el so Electro House dels 2000, evidentment. I avui en fa 59. I per això, la cançó efemèride d'avui és la que ens portava al costat de Chris Brown. Anem a recuperar aquest Beautiful People, una d'aquestes màgiques que també ens ve de gust avui dilluns, aquí al Ja Tardes. Va, puja volum. Yeah! Toma ja!

0: 3 minuts de missatge no és un àudio.
1: És un podcast. Envia-li un missatge curt a l'Enric Font.
0: Ja tardes.
2: Ai, calla't.

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: Però amb nosaltres et divertiràs més.
0: Ja t'arres.
2: A RAC 105.
0: Amb l'Enric Font.
1: 608-71-71-41.
3: Si a una festa vols triomfar, porta l'Enric Font i tothom ballarà.
4: Ric per no plorar.

0: canta igual.
1: Aquí tens a Hugel amb aquesta, Jamaican Bam Bam. Una altra de les que demaneu, també, Sí, sí. Home, està triomfant, això. Ens anima, i més el dilluns, escolta. Va, pràcticament uns 20 minuts que passen de les 6. Tenim missatges, comentaris. Avui recorda que estem celebrant el Dia Mundial del Rock. I per això busquem l'himne absolut del rock, Aquella peça musical que no pots faltar en una playlist de rock 100%. Doncs vinga, va, recorda, en joc els gots del programa.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Venga. 608-71-71-41. Ja tardes!
3: Hola! Hola, bona tarda. Ei. Mira, per mi,
1: dígame,
3: la millor cançó de rock és The Final Countdown de Europe. Oh. És molt guai. Espero que les poseu, que esteu en un atasco.
1: Oi!
3: Adéu.
1: Esteu en retenció ara mateix, en caravana. Ai! Ànims, Així, i paciència, sobretot. Llego, llego, llego, llego, llego. Aquesta la esteu dient molt, El juro, poca broma, Aviam va més, és que... Hola!
4: Hola, Maxine 5. Jo crec que una cançó que no podria faltar en una playlist de rock és la cançó de Eye of the Tiger, perquè, perquè m'agrada molt i perquè també surt una sèrie que és la de Supernatural. I pues m'agrada molt. I pues això.
1: Ai.
4: Adéu!
1: Ai, adéu! El Survivor, Eye of the Tiger! Sí. Tot i que es va fer famosa no per la sèrie que em comenta, sinó per la pel·li de Rocky, Crec que era Rocky 3, no? No sé si vaig errat, però... Por ahí va. En fi, va més himnes del rock. Hola!
5: Ep. Hola, em dic Judit. I jo penso que una de les cançons del rock que no pot faltar, ni grup, és Queen. I la cançó We Will Rock You. Això és un himne.
1: Sí que és un himne, sí. Toma. És la típica que es canta als estadis, però... I aquell ritme... Sí, una mica. Vinga, 608-71-741. Celebrant el Dia Mundial del Rock amb les banyes ben amunt. I amb aquestes propostes que aneu dient, recorda que pots guanyar els gots del programa, no? Sí? Sí que afanya't. Anem amb més. Anem amb cançons tendres, aquelles que... també ens posen la pell de gallina. Com aquesta de Bruno Mars, què et sembla? Recuperant una de les primeres que ens portava i que, a més, també va triomfar tot arreu. Amb això, Just the Way You Are. Una altra de les que sonen força avui dilluns. Aquí al Ja Tardes. Toma!

0: Tota música.
1: RAC 105. Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
2: Soc l'Aida, de Carglass. Ho sabies que demanar la teva cita online és molt senzill? Entra a carglass.es, introdueixes la matrícula, esculls el taller més a prop teu, dia i hora, i llestos, reserva feta.
3: Carglass canvia, Carglass repara.
4: Propera parada, plaça Lesseps.
5: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
6: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
7: Verisure.
8: Ja tardes.
9: L'afterwork de l'Enric Font.
8: Per què no puguis canviar d'emissora?
10: Ai, que calor, ai, que calor.
11: No puedo. Agua, agua.

0: Doncs aquí tenia el so del Sutherland, un altre d'aquests que ho peta per tot arreu.
1: Ai, mal.
0: Oi, oi, oi, tu, tu, tu, tu. Una cançó fàcil, eh? Tu, tu i tu. Vinga, uns dos quarts tocats de 7 de la tarda. Moment perfecte per repassar com portem la batalla d'avui.
2: El roast musical del Ja Tardes.
3: Round 1, fight!
0: Val tanto perquè amb aquesta batalla de cançons hem de comentar que hi ha dies normals, però n'hi ha dies que s'han de celebrar.
1: Sí!
0: Perquè cadascú té marcat al calendari algun dia especial, l'aniversari, el sant, la graduació, una bona notícia, o simplement un dia que et canvia l'humor només llevar-te, eh? Per què no? I avui hem d'explicar que és Sant Enric, home, així. I jo aprofito per felicitar tots els Enrics, eh? Les Enriquetes, els Quiques, els Quiques, els Quiques. Doncs això. Així que aprofitem l'excusa per celebrar-ho avui, ja que em dic Enric. I per això, mira, enfrontem tres cançons que són sinònim d'un dia gran.
1: Gran, com el d'avui.
0: I tu, com sempre, tries a través del WhatsApp quina és la millor. Així que prepara el telèfon, obre l'aplicació i vota.

0: Aquella sensació que alguna cosa bona està a punt de passar, eh? És l'himne perfecte per començar qualsevol celebració, sí, eh? I got a feeling. El treball dels The Black Eyed Peas, que també ens ho pots explicar si és la teva preferida. Va, anem amb l'última, opció número 3. Perquè hi ha dies que no n'hi ha prou en passar-ho bé. Toca petar-ho i de veritat... Com a oques grasses. Petem sempre, eh? Petar-ho. Petar-ho davant del mirall. I ja saps que ara et toca a tu votar la teva preferida.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Hola! Aviam, què m'expliqueu? Mira, hola.
2: Hola, Enric Font. Hola. Felicitats.
0: Ai, gràcies.
2: Que m'ho és un montón.
0: Ui, sí, un montón.
2: I felicitats pel programa, perquè me l'escolto cada tarda, més estic treballant i m'encanta un pilot.
0: Merci.
2: Llavors, de les tres cançons, pues me quedo amb U2, perquè m'aporta molt bons records.
0: U2.
2: I de l'U2 Rock, doncs la veritat, jo soc molt de Dire Straits, podries triar la que volguessis, però crec que avui, pues mira, me quedo amb els de Jon Bon Jovi, amb aquell Bed of Roses, que m'encanta. Vale? I te la dedico perquè és el teu sant.
0: Ai, merci.
2: Que vagi bé. Adéu.
0: Adéu. Oh, que maco sou. Tu escolta. Ai, així és que...

0: que está mal a punto, ¿eh? Va, doncs, vot per l'opció número 1, que és la del YouTube, eh? El Beautiful Day. Tenim més missatges i més vots, hola!
1: Hola, Enric Font. Ei. Soc la Glòria de Sant Esteve.
0: Molt bé.
1: I bé, ara estava escoltant aquí i he decidit que de les 3 cançons em quedo amb l'opció número 3, la de Petaro, d'Oques Grasses, que sempre que l'escolto em puja els ànims.
0: Ah, veus?
1: Bé, adeu!
0: Adeu! Doncs vot també per l'opció número 3 i ja saps que tu també pots dir la teva sempre que vulguis. I cap al final del programa resoldrem aquesta batalla amb el veredicte d'aquest rock musical així que afanya. Ei, digues la teva. Va, anem a més, moment de queixa. Anem a recuperar el seu Dai Young.

0: Son las 5.
1: Son las 5.
2: Son las 5.
3: Son las 5.
4: Son las 5.
5: Son las 5.
6: Son las 5.
7: Son las 5.
8: Cada tarda a les 5.
9: Tothom està pendent d'engegar la ràdio.
8: Enric Fones treu la samarreta.
10: Sexy, sexy.
8: Però com que és la ràdio?
11: No el veus.
12: Quina llàstima.
13: Quina llàstima.
8: Ja tardes. De 5 a 9.
9: A RAC 105.

0: tardes. Amb l'Enric Font.
1: L'Afterwork Radiofònic de Catalunya.
2: Vaig cap a treballar amb moltes ganes de ballar. T'ho prometo i t'ho dic, amb la música de l'Enric.

0: 20 minuts, arribarem a les 7. Tenim missatges, comentaris, ja, ja saps, al WhatsApp. Avui celebrant el Dia Mundial del Rock. Amb les banyes amunt, doncs anem escoltant aquests himnes d'aquest estil musical. I busquem, doncs, el teu. Quina és aquella cançó que no pot faltar a la playlist de rock etern?
1: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Aviam, hola.
2: Hola, Enric. Ei. Soc la Maria Rosa de Molins de Rei. He sentit propostes molt interessants. Sí. La gent té molt bones idees. Ai. Per mi, la cançó que caldria incloure en aquesta llista del rock és Summer of 69 del Bryan Adams. Oh. Soc una mega fan del Bryan. La meva germana anirem al concert que farà a Barcelona al novembre i és una de les cançons que m'agraden més. Moltes gràcies, un petó. Adéu.
0: Oh, com mola, tu. Sí, aquesta no l'havien dit, eh? Veus? Està bé, està bé. Apunto per aquí, eh? Summer of 69. Va, més comentaris?
3: Ja tardes, envia una nota de veu.
0: Sí, sí, mira, com aquestes, hola.
4: Ep. Bona tarda, Enric Font.
5: Bona tarda.
4: Visca Marata i visca
0: Home.
4: Llerona.
0: Visca!
4: Per mi la millor cançó, o una de les millors, és del grup ICDC, Thunderstruck. Oh. És algo increïble, una energia, és algo impressionant. Va, bona tarda.
0: Bona tarda. Home, entenc que ets veí, eh? Sí. Visca Marata.
3: Visca Marata.
0: Exacte. I Llerona, ja, de part. Les franqueses, bé. Va. Quin desgavell, avui, sí. Va, Dia Mundial del Rock. Busquem més, eh? Mira, hola.
6: Bona tarda, RAC 105. Sí. Doncs jo voto Empordà de Sopa de Cabra, com no. És la cançó d'aquí dalt.
0: Sí, d'aquí dalt.

cada dia mundial del rock, i també el rock català, evidentment, eh? No, no podia ser de cap altra manera. En una estoneta, més comentaris, més missatges. Recorda que pots aconseguir els gots del programa. Nosaltres anem avançant amb temes com aquest de Lorin, el seu tatu.

0: Rexensing Barcelona. Vine a viure la diversió a Sapacara.
1: Al nostre local amb aire condicionat, gaudeix sempre de temps il·limitat amb la teva entrada. Més rialles, més joc, més moments en família, sense mirar el rellotge.
0: Més informació a sapacara.com.

0: Posa't en mans de professionals. Notaràs la diferència. CespedSolucion.es.
1: Recupera els millors moments del Matina Codina a l'aplicació de Rec 105 i a Spotify.
2: Es el universo entero reflejado en unos ojos. Bienvenidos a First Date, donde hay amor, incluso el silencio suena hermoso.
3: ¿Qué?
1: Sense música, trinxats, picats i preparats per ser absorbits d'una sola escoltada.
2: ¡Recogemos el dinero! Hay comodín de la llamada.
3: Estás barrejant concursos des de fa dues setmanes.
2: Marcamos la B, donde el amor es la única locura que vuelve sabios a los corazones.
4: És molt pesat, aquest senyor.
0: Matina Codina Best Moments, perquè ens escoltis al teu aire i sense interrupcions. Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
5: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de Demüller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
1: La teva música.
6: És el millor que hi ha.
7: Dance.
8: This is Calvin Harris.
9: Hola, Rex and Sync.
10: M'encanta la vostra ràdio.
11: Hey, it's Taylor Swift. I'm Miley Cyrus.
12: Rex and Sync.
13: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
14: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
15: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
0: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia. L'espai de la Vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia. Un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa Tana, empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
16: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
17: Verisure.
18: Ep, tu, sí, ja tardes.
19: Ja tardes a pujar el volum.
20: A RAC 105.
21: Enric Font.
22: Quina por!
23: Ai, insusto.

0: això només passa.
1: Hola, Enric, soc la Núria des de Riells del FAI.
2: Hello.
1: Diu, què hacen un tenedor i un cuchillo en el hospital?
2: Ai.
1: Diu, perquè la cuchara s'opera.
2: Oh! Ai, m'encanta, eh? Mira més.
3: Para aquella que es parro quiere 500 kilos de harina.
2: Oh, per què?
4: Com es diu el capità general de l'aviació de l'exèrcit rus?
2: Sorprèn-me.
4: Sikauspov.
5: Doctor, doctor, ¿puedo bañarme con diarrea? Hombre, si tiene mucha...
2: Una mica, pastigoset.
6: Ja tardes.
7: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
6: a RAC 105.
8: Amb l'Enric Font.

0: Diu la llegenda que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Carinyo, vaig a buscar piles pel mando de la tele.
0: Ja Tardes. Amb Enric Font.

0: Sí, sóc jo, eh?
1: Està com una cara.
0: Sí, sempre, sempre. Ens ho passem bé, escolta. El so de Josh Fawad versionant el tema mític de Madonna amb el seu Like a Prayer. Ei, ei, ei, ei. Així hem començat una nova hora. Vinga, ole, toma. Uns 5 minutets que passen de les 7. Com ho portes avui?
2: Ai, ai,
0: dilluns, ja, ja. Ai, ai, ai. Per això estem nosaltres aquí, clar. Aixeca una miqueta aquests ànims. Val, tanto perquè arriba el moment de la versió del dia. Ja saps, aquesta secció on... on recuperem temes mítics, escoltem totes les seves variants de diferents estils. Avui, mira, aprofitem que aquest cap de setmana va ser l'aniversari de Richie Sambora, dels Bon Jovi, per recuperar un dels èxits més escoltats del planeta, de la banda nord-americana.

Bona Prea. Bé, també aprofitem que és el Dia Mundial del Rock, no? Clar. Una cançó que és com una injecció directa d'energia dels 80, eh? Amb cabells cardats, jaquetes de cuir, optimisme a tot volum. Doni dret, és d'aquells himnes que et fan aixecar el puny i pensar que passi el que passi, la vida sempre doncs, es pot remuntar amb una bona guitarra elèctrica de fons. Així que deixa't anar el cabell i prepara't per fer un air guitar d'aquells bons i cridar ben fort, perquè arriben un munt de versions de tots els estils, de tots els estils, d'aquesta cançó que ens posa la pell de gallina. No t'ho mirar, va. Tenim covers d'aquests així ben fidels.

com sempre, en aquesta secció també ens agrada repassar temes ben tendres. Ei, versions com aquesta, que enamoren. Aquelles dolcetes.

que fins i tot, evidentment, tenim versions amb, de Bossa Nova. Mira. I si t'agrada el jazz, també en tenim d'aquestes elegants.

Hi ha versions absolutament de tot tipus, tot tipus d'estil, com per exemple, mira, en country. D'aquest amb el barret de cowboy. M'encanta. Pues que fins i tot també, també tenim en heavy metal. Ojo, ojo! Sembla que ho tregui tot per la boca, eh? Donarà un patatús algun dia. Que... Tenim així com a més pop. Pop d'aquest funky, no?

Es que me encanta. Però també hem trobat barreges de rock i mariachi, i això ja és d'esclat al cap, eh?

També hem trobat versions en altres idiomes, però sembla una polca d'aquelles... M'encanta. Més fric que això, jo crec que no trobarem res. Sí. Va, i en dance n'hi ha un munt, evidentment. Podíem destacar, per exemple, versions dels 90, com aquesta de Captain Jack. O els 2000, també, a

repassar una de les últimes que s'han fet, que és de l'any passat, això, eh? Mira. Ojo! Toma! Però avui ens quedarem amb una versió ben curiosa feta tota a capella, amb veu, amb sons a veu, sons vocals, càrrec de Jared Haley. La cançó de fa un parell d'anys. Tot és, tot, absolutament tot, és feta amb la seva veu. És una cosa brutal. Anem a recuperar aquest Living on a Prayer, versió del dia d'avui, d'aquesta història, celebrant també el Dia Mundial de

0: Públic, l'Enric Font actualment és, per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tant. 5 a 9 a RAC 105.
4: Ho petes molt, Enric, clar que sí, autoestima.

0: chévere.
1: Ets en una retenció i et vols cagar en tot? Doncs queixa't. Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.
2: Ja tenim el ja tardes amb l'Enric Font, el millor DJ del món.
3: Sí, sí, clar.
2: Un tio ben trempat, ben vestit, va arreglat.
4: Hey! Oi, està tot fatal, eh?
3: Fatal com sempre.
5: De què te ries tu?
6: Ai, no ho sé.
4: Ah, no, això no, mai.

0: Suelta-la, és l'Aitana, que ens porta aquest superestrella, que per cert, Aitana avui és notícia, no sé si ho sabeu. Sí, sí. Sí, sí. Es veu que ha comprat un teatre. Tu, escolta, una cosa... Sí, sí. Sí, sí, l'Aitana i el Mago Pop han comprat el Teatre Aquitània de Barcelona. Sí, sí. S'aventura també amb el tema de teatres. Igual que el Mac Poc. Antonio Díaz. Sí, sí. Va, re, qüestió d'uns 9 minuts. Arribarem a 2:15. Molts missatges, molts comentaris, molta... Sí. Avui celebrant el Dia Mundial del Rock. Recorda que busquem aquell himne, l'himne del rock, aquella cançó que no pot faltar en una playlist de rock 100%, saps què vull dir? No?
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
2: Bona tarda, Enric. Què? Doncs hi ha moltes i la meva filla Leire segur que diria un mogollon de cançons, perquè a ella li agrada molt, la música rock.
0: Ole.
2: Em toca la guitarra també.
0: Oh, que guai.
2: Però jo et diré, alguna cançó de Dover, de les primeres que va treure del seu primer disc, que jo el tinc, i em transporta a la meva joventut. A veure si em pots posar alguna d'elles, sí, vale? De les primeres.
0: Ah.
2: I res, un petó i vaig a suar una miqueta fent zumbita.
0: Molt bé!
2: Un petó.
0: Apa, adéu!

0: Devil Came to Me. Té història, això, té història. Va, més, avui celebrant el Dia Mundial del Rock. Hola!
1: Hola, Enric Font, bona tarda. Potser arribo tard i ja les heu dit totes.
0: No, home, no.
1: A mi una que em reporta a la meva joventut. Ui. És una balada del grup suec Europe.
0: Oh!
1: Que fa... Disculpeu aquesta veu d'aire condicionat, eh?
0: Oh!
1: Vinga, bona tarda.
0: Adéu! Comenen senadors, eh? De fet, aquesta està inclosa en el disc del The Final Countdown, eh? Sí. Ben bé que els dos hits que van fer, eh? Tots junts. Va, recorda que tu també pots participar i pots guanyar els dos gots al programa. Parell de gots al Getardes.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Getardes.
0: Va, digue'm, el teu himne del rock de tots els temps. Digne d'una bona playlist, eh, de rock. Va, una estoneta més. Ara, mira, els que tenim per aquí són la Casa Azul, que ens porten temes així mogudets, també de bon rotllo, per avui dilluns. La revolució sexual. Oh!

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
3: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
4: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
3: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
4: Truca al 900-903-743.
5: Verisure.
6: Propera parada, plaça Lesseps.
7: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
8: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes...
9: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
10: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes.
11: Citroën.
10: Consulta citroen.es.
1: La teva música.
12: Ja tardes.
13: Amb l'Enric Font.
14: Et posa musicón.
15: Ja comença a fer-se clar.

És el treball dels Catarres amb aquesta, eh? Diumenge sense drama. Evidentment, home... Per un parell de minuts que passen de dos quarts. Aquí seguim en aquest programa.

0: d'aquells que recorda sempre, saps? Aquells especials. Doncs avui, precisament, és Sant Enric, home! Un especial per tots els Enrics, Enriquetes, que des d'aquí, doncs, felicitats. I també per mi, clar.
1: Escombrant cap a casa, una mica,
0: tonteria, no? I per això, mira, és una excusa com una altra per celebrar que hi ha dies que tenen alguna cosa diferent o cosa especial, i per això enfrontem tres cançons que desprenen, doncs, això, optimisme, festa, ganes de gaudir del moment, i avui enfrontem tres himnes que mencionen dies especials. I com sempre decideixes tu quin és el millor de totes. Amb un àudio al WhatsApp. Va, anem amb l'opció.

0: Perquè de vegades no, només cal mirar al voltant per adonar-te que avui pot ser un dia preciós. Beautiful day! I tant! La proposta del YouTube U2. Beautiful day! L'opció número 1 que ja saps que pots votar si vols al nostre WhatsApp, si és la teva preferida, comenta-ho.
1: Ja tardes, envia una nota de veu.
0: O potser t'agrada més l'opció número 2. Home! Ben bé que és aquella cançó que comença i et fa pensar que aquesta nit pot passar alguna cosa gran. Que bé que canto. Els de Black Eyed Peas, I Got a Feeling. És la que t'agrada? Doncs explica-m'ho, va, també, àudio. Anem amb l'última, la de casa, opció número 3. Oh! Ben bé que és una declaració d'intencions. Quan sona, només hi ha un objectiu, passar-ho bé i, evidentment, petar-ho. La de Oques Grasses. Sí, ho peten, ho peten. Ja saps, ara és el teu moment.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Aviam, hola!
3: Ei, Enric, com va això? Bona tarda.
0: Hola.
3: Mira, em dic Marc.
0: Oi, tal, què dius?
3: I ara et truco de Cerdanyola del Vallès.
0: Molt bé.
3: Per mi, el millor de les tres cançons que proposes,
0: sí.
3: Per mi és la de Black Eyed Peas.
0: Oh!
3: Que és una meravella.
0: Oi, tant.
3: Vinga, salut, crac, i bon, crac. Bon estiu. A reveure.
0: Bon estiu! Sí, senyor. Vot per l'opció número 2, els de Black Eyed Peas. Got a feeling. Bona, bona. M'agrada. Mira, més vots, hola.
4: Hola, Enric Font. Soc la Carla i vaig amb el cotxe amb la meva mare que va a l'entreno de taekwondo. I t'he escoltat per la ràdio i a mi m'agrada la tercera opció, la de Patano, de Oques Grasses. Felicitats pel programa. Adéu. Patano,
0: tots els dies de l'any. Ah, patarás, avui. Tenim més, no? Sí. Més missatges, mira.
5: Hola, Enric Font.
0: Hola.
5: Bona tarda.
0: Hola, hola.
5: Mira, del rock musical avui ho has posat una mica difícil,
0: que sí,
5: eh?
0: Que sí.
5: Però jo també quedaria amb U2. Que m'encanta, aquesta cançó és boníssima, és una de les seves grans. Sí. I enllaçant-ho amb el tema del rock, de la cançó de rock avui, per mi un dels grans grups de rock és Bon Jovi, només soc una fan des de fa molts anys. I per enllaçar amb el teu rock musical et diria la de Half a Nice Day,
0: mira,
5: de Bon Jovi.
0: Sí.
5: Vale? A part d'això, per cert, feliç sant.
0: Ai, gràcies.
5: I moltes felicitats pel programa perquè ens ho passem molt, molt bé cada tarda que t'escoltem.
0: Ai, que guai.
5: Vale, molts petons.
0: Ai, merci. Adéu. Ai, m'agrada. Doncs vot també ha quedat repartit, això, eh? Vot per l'opció número 1, que és Beautiful Day dels U2, als YouTube. Ja que em comentes, ja que estem amb el Dia Mundial del Rock, anem a recuperar aquesta. Això dels Bon Jovi, Have a Nice Day.

0: pots barallar a l'hora de triar l'emissora.
1: El cotxe, tothom està d'acord que el Ja Tardes és la millor opció.
2: Ah, pues sí.
0: Amb Enric Font.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
4: Ah, vale, pues ya está.
5: Está muy bien.

0: envies més missatges a l'Enric Font que a la teva parella.
1: No.
2: T'hauria de caure la cara de vergonya.
3: I tant, però moltíssim, molt.
0: Ja tardes.
4: Recinca, no?
0: A RAC 105.
5: Ostres, que fort.

0: Rec 105 Barcelona. Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
1: Propera parada, plaça Lesseps.
2: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
3: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de De Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
4: Aquest és el so RAC 105.

0: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
1: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
2: Quina calor. Vens a l'aigua?
3: No, no, em quedo a la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra de Verona de la 11 i m'ha passat la calor.
2: Ja, això passa.
4: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra de Verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra de Verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: A REC 105 ens costa de creure que encara hi hagi gent que triï el silenci.
7: No deuen saber que existeix el Ja Tardes.
6: De 5 a 9.
8: Amb Enric Fort.
9: 608-71-7141.
10: Hola.
11: Digues.
12: A qui em busca?
11: No, no ho sé.
13: Ara m'he perdut.

0: Amanda Neón amb els Buhos. I amb un DJ que no se'n per cap, eh? Ja, sí. Ai, el ventilador, el nostre millor amic aquests dies, eh? Evidentment. Barre! Pràcticament en 8 minuts arribarem a les 8 de la tarda i tenim molts missatges, molts comentaris celebrant, doncs, el Dia Mundial del Rock. Sí? Avui anem així, escolta. Avui toca, avui toca. Per això busquem l'himne per excel·lència d'aquest estil musical. Aquella cançó que no pot faltar en una playlist de rock, d'aquest pur, rock pur.
1: Sí. 608-71-7141.
0: Vinga, va, que tenim comentaris com aquest. Hola!
2: Ei, bona tarda, Enric. Ei. Què tal? Sola que el Toni de Badalona. Escolta, lo primer, felicitats pel teu sant. Gràcies. I em felicito a mi mateix perquè avui és el meu aniversari, eh? 48 castanyes, nano. Oh. Qui ho diria? Déu meu senyor. Escolta, farem un dos per un, vale? Primer, un himne del rock. Està clar que podria ser Don't Stop Me Now de Queen, això, bueno, o de Bohemian Rhapsody, que segur que ja t'ho han dit, però bueno, aquestes serien l'himne, sí, per excel·lència.
0: Olé.
2: I després, en el rous musical, doncs votaria pels Yuchu. Yuchu i Tuchu també, o sigui, A Beautiful Day. O sigui que per mi aquests també són uns màsters de l'univers, com el He-Man.
0: Exacte.
2: I res, pues que passis un bon dia, que no passis molta calor i felicitats pel programa. Adéu, Enric.
0: I felicitats a tu també per el teu aniversari, escolta.
3: Moltes felicitats.
0: Sí. Moltes felicitats, ara. Mama.
4: Ai, mare.
0: Bons himnes del rock, evidentment, i falta el teu, així que vinga, participa.
1: 608-71-7141.
0: També vots per aquest rous musical, així que tenim de tot. Tenim de tot, de tot. Bueno, una estoneta, més històries, més comentaris. Ara, què et sembla si anem amb Miley Cyrus? Anem a recuperar una de les seves primeres cançons, com és aquest Party in the USA.

0: Això només passa ja tardes.
1: Jo quan era petita, la meva mare, quan tenia molta calor i em volia banyar a la piscina i a lo millor no es podia anar, es tallava a cogombra per fer el millor gazpacho o alguna cosa, i la punteta de la cogombra el tallava i ens ficava al front.
2: Com?
1: Enganxadet amb la calor del front, sí. I deia que això treia la calor. I jo no sé si era que teníem tanta calor que ens ho creiem, o que, bueno, que ens ho creiem perquè ens ho deia la nostra mare, i anàvem amb el cogombra, ma germana petita i jo, enganxat al front. Ostres. I la veritat és que al cap d'una estona no te'n recordaves de la calor.
2: Ah, mira, bueno, home, imagina't que ve visita a casa i veuen a les dues nenes amb el cogombra aquí al cap. Bueno, bueno, com està el jovent, eh? Com està?
0: Ja tardes.
3: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
0: A RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.

0: brutal, eh? Sí, brutalíssim. D'aquelles que enamoren, oh, ens toquen així com la fibra, sí. Bruno Mars amb el seu Risk It All. Oh, yeah. Sí, una altra de les que demaneu. Yeah. I que ens veni de gust avui, va. 5 minuts a les 8.
1: Oli, sí. Buenas tardes.
0: Ja tardis, de dilluns. Ai. Va, molts comentaris, molts missatges. Avui recorda que estem celebrant el Dia Mundial del Rock. Banyes ben amunt. Amb temes que aneu comentant, això en una estoneta. També tenim vots a la batalla.
2: El roast musical del Ja Tardes. Sí.
0: Avui un roast musical que també estem dedicant a Sant Enric. Sí, ja ho veus, Sant Enriquet. I per això doncs, busquem cançons que parlen de dies així com especials, diferents. I t'estem fent triar entre tres, com per exemple aquesta que és l'opció número 1. Els U2, eh, YouTube. Beautiful day. Dia bonic. És la que més t'agrada? Explica'm ho va. O potser prefereixes l'opció número 2. I got a feeling. Els de Black Eyed Peas. També donen guerra amb aquesta història que, home... És una sensació que alguna cosa bona està a punt de passar, no?, quan l'escoltes. L'himne perfecte per començar qualsevol celebració. Mira. I per últim, mira, és que tenim vots, evidentment.
2: 608-71-71-41.
3: Hola, Enric Font, que moles mogollon.
0: Ai, gràcies.
3: Bueno, acabo d'escoltar i vull donar la meva resposta al ros musical.
0: Vinga, som-hi.
3: Soc el Manel de Cerdanyola i jo voto per... Vull petar-ho davant del Mirall, que m'encanta, i sempre que l'escolto m'ho passo superbé.
0: Ah, veus?
3: Si us plau, dona'm els gots del programa, que m'encanten, que encara no en tinc ningú, però m'agradaria tenir-ne.
0: Molt bé.
3: Un petó, adeu.
0: Ai, adeu! Que maco. Doncs sí? Peta. Poques gràcies. Petar-ho és l'opció número 3, que també, evidentment, és la que pots votar al WhatsApp. En aquesta batalla d'avui.
4: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Exacte, va. Recorda que en una estoneta repassarem el veredicte i resoldrem aquest rol musical. I també, en res, aquestes propostes per als himnes del rock. Això sí, anem avançant, que arriba per aquí Floraida amb una mica de bon rotllo. Good feeling. Va.

0: Enric Font presenta Ja Tardes a RAC 105.
1: Això és Ja Tardes amb l'Enric Font, el casquet volador.
2: ¿Dónde vas?
3: Hòstia.

0: Després de córrer i abans d'arribar a casa, vius el moment més feliç del dia.
1: Aquí al Getardes.
2: Hola, guapíssim.
1: Hola, hola. Ai, ben engrescats que estem repassant missatges.

0: si és que sempre amb energia d'aquesta, de la bona, bona, positiva a tope. Gran treball de Nin Moliner, tu, cuerpo en braille, evidentment.
1: Ole! Sí.
0: Ole, ole, la caracola. Corre, uns 16 minuts que passen de les 8, tenim més missatges, comentaris i molt de rock, eh? Sí, sí, avui dia mundial del rock, busquem aquella cançó. És l'himne del rock, aquella que no pot faltar en una playlist, evidentment, d'aquest estil musical. Vinga, 608-7174.
2: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Sí, sí, sí. Mira, hola.
3: Hola, Reaccions 5, sóc l'Ona. I va, per mi la millor cançó de rock és City of One i de Maneskin i Attack on Bang Tan de BTS. Són les millors, són un temazo. I un petonàs a tots, sou els millors i que passeu molt bon estiu.
0: Igualment.
3: Ah, i si em podeu posar la cançó de Attack on Bang Tan de BTS, em faríeu un favor. Hola. Merci. Ah,
0: merci a tu. Ah, per una banda, aquesta dels Måneskin, la que van guanyar Eurovisió, eh? Sí, sí. Jo he escrit pàgina i pàgina. Fa temps que no guanyava aquella època, eh? Que no guanyava una de rock a Eurovisió. I m'ha demanat la de BTS, oi?

0: també pots participar, vinga. Recorda'n, joc als gots d'aquest programa. Mira, hola.
1: Bona tarda, RAC 105. Estic aquí al cotxe amb els meus pares i una cançó de rock que no pot faltar a la playlist és Plug-in Baby de Muse.
0: Oh, mira.

0: de Kyo, Paña Samón. Sister Witch, Setu 4U, hola.
1: Bona tarda, Enric. Jordi Culé, de Gavà.
0: Hombre.
1: Una cançó icònica del rock, per mi va ser la de Enter Sandman, de Metallica.
0: Com?
1: No sé si l'han dit, però per mi és una de les cançons més icòniques del rock. Sí. Salutacions des de Gavà, una abraçada ben gran.
0: Bé, és aquesta, eh? Enter Sandman, eh? Sandman. Que no és Starman. Déu-n'hi dret, eh? És per deixar-se els cabells ben llargs, eh? I el cap amunt i avall. Avall i avall. Déu-n'hi dret. 608-7-7-4-1. Va, que en una estoneta en repassem més, que avui és un no parar. Ara, per això, què et sembla si anem amb la proposta que ens porten Mon DJ, la Su i, evidentment, el Sopa de Cabra d'aquest Camins, Somnis i Promeses.

0: Perfecte per desconnectar de la rutina.
1: Fantàstic, fantàstic, fantàstic.
2: Cada dia de 5 a 9.
0: Ja tardes.
2: Amb l'Enric Font.
3: Hola, Enric!
4: Enric, Enric, Enric, Enric!
5: Ep, Enric! Foca les bardisses!
6: Hola, Enric, guapo. Benvingut, que ja t'esperàvem.
0: Podràs desconnectar.
2: Però et farem treballar.
0: WhatsApp, telèfon i Twitter.
2: Ja tardes a enviar la teva nota de veu.
3: I si ens creus bé,
2: et posarem la cançó que demanes.
7: Ja tardes, amic Font.
8: Vinga, Calimero, que te veo.
9: Ai, et falta un bull, eh?
0: Ja tardes.
2: L'Afterwork de l'Enric Font.

0: Music Font. La teva música.
1: Matina Codina Best Moments.
2: Un senyor molt despistat continua animant ciclistes a un carril bici del carrer Mallorca pensant que encara és el Tour de França. Però si van per la vorera, ha exclamat. I Mariano Rajoy afirma des de dins d'una piscina que la tranquil·litat és lo que más se busca. Las otras están llenas de gente que no son franceses, ha dit Mariano Rajoy.
3: Puede ser.
2: Última hora, van dos i cau Isaac Andic. Perdó, dic jo. El sindicat de socorristes reconeixen que la cadira aquella alta de les platges tampoc és tan útil. Queda guapo, això sí, va dir un. I els experts avisen que la nota de tall de Sade d'aquest any torna a ser tenir pares rics. Gràcies, papa, ha dit aquell amic teu que tenia un BMW amb 19 anys. Que dius, a veure.
1: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
4: La teva música. RAC 105. Ja tardes.
5: Amb la... Henry Fou, mi hermano, el único DJ que te lo toca todo aquí en Cataluña.
6: Ay, ay, ay, ay.

0: Toma! I don't wanna wait. És la proposta que ens porten per una banda de Piqueta, per l'altra els One Republic. Déu-n'hi-do, eh? Agafant l'essència dels Ozon, eh? Amb aquell drac està dintre, qui ho diria? Va, uns 4 minuts i arribarem a 2:15. És el moment de nervis, moment perfecte per resoldre aquesta batalla de cançons d'avui.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round 1, fight!
0: Vinga, moment de tancar línies. Bé. I descobrir quina ha estat la millor banda sonora per un dia especial en aquest roast musical. Moment de la veritat, moment de nervis. Oh, ja. Avui, coincidint amb aquest dia, aquest Sant Enric, ja des d'aquí felicitats als Enrics i Enriquetes i Quiques i tot això, eh? Doncs hem celebrat aquells dies que es recorden el calendari, eh? Es marquen cançons que transmeten optimisme, ganes de festa, ganes de viure, ganes de tot, i de dies assenyalats. Va, anem a repassar què teníem aquí sobre la taula, perquè, mira, per una banda, el YouTube 1-2 amb aquest Beautiful Day, un dia bonic com el d'avui, Sant Enric. Emocionat a molts. A mi el primer, eh? Una cançó que recorda que fins i tot en dies més normals sempre hi ha motius per trobar-hi alguna cosa bonica. Beautiful Day. Això per una banda, perquè per l'altra, els de Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Mira que associem sempre aquesta cançó a festes, celebracions, nits inoblidables. És que és només sentir-la i a tope.
3: Ole!
0: Sí, ole, ole! I per últim, els de casa. Oques grasses, escopeten, evidentment, amb energia, bon rotllo, aquest esperit de gaudir cada moment al màxim, que tant identifiquen els oques. Però, evidentment, només una. Només una pot guanyar. Vinga, va, després de comptar tots els vots, repassar-ho una i una altra vegada, hem tingut aquí un frec-a-frec important, eh?
3: Sí, sí.
0: Després de celebrar aquest dia tan especial i després d'una batalla molt disputada, la guanyadora del roast musical d'aquest dilluns, la més maca, és... Oh! La cançó que avui ha conquerit a tothom, això dels YouTube 1-2. És que és un dia maco, clar, Sant Enric. Beautiful Day, a més, coincidint amb el Dia Mundial del Rock, sí, tot és perfecte.

0: Ja tardes a connectar-te a RAC 105.
1: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Fort.
1: 608-71-71-41. Ja tardes.
2: Com es diu el telèfon de l'Enric?
3: Ah, no ho sé.
2: Enric Fort.

0: de Tame Impala, en aquest cas amb la Jenny de les Blackpink, d'aquest Dràcula. Escolteu.
1: Ai.
0: Tenim por, sí. Em tinc por a mi mateix. Va, res, uns 8 minuts que passen de dos quarts. Tenim molts missatges, comentaris i també molts himnes del rock. Home, és el que estem buscant avui.

0: escolta, que es noti, no?
1: Ai! Sí, clar, clar.
0: I recorda que en joc tenim els gots del programa que poden ser per tu, així que va, participa.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Aviam, hola.
3: Hola, Enric, guapo, què tal?
0: Molt bé.
3: Doncs per mi la millor cançó del rock, i a part és una cançó que sempre m'ajuda... m'ajuda a aixecar la moral i a posar-me les piles, és Walk, de Foo Fighters. Per mi la millor banda actualment del món. I res, doncs això, energia pura i bon rotllito. Enhorabona pel programa, per les audiències, i ets molt gran, Enric, ets molt gran.
0: Enorme.
3: Bon estiu.
0: Apa.

0: Pensem bé que tenim una audiència que no ens la mereixem. No, no, no. Doncs mira, una bona referència del rock, sí. Els Foo Fighters, amb aquest Walk. I tu? Quina creus que és la millor de totes? Aviam, hola. És que...
1: Bona tarda. Ai, a mi, com a rei del rock,
0: sí.
1: Qualsevol que sigui de Bruce Springsteen. Bona tarda.
0: Ah, va, val. Pim-pam, eh? Pim-pam. Home, el boss... El jefecito, que et dirien. Born in the USA, per exemple, no sé, per posar-ne una. Mira.

dir la teva, que el teu himne del rock, aquella que no pot faltar en una playlist així rockera. 608-7141, de seguida repassarem més. Tu, vine, però abans... Ja tenim per a per aquí... Ja no sé ni què em dic. Sí, no, no, no. Tenim per aquí els tiets que ens porten la nova. Era això.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
2: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
3: Aviam aquest botó.
4: No, espera. Que sigui el que hagi de ser.
5: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
6: Ostres! De cop som als 2.000!
4: Aviam, puja la intensitat. Oh, hem viatjat als 90! Mira, un pis per un milió de pessetes.
6: Això és brutal!
4: Màxima potència!
6: Els 80!
4: I com has dit que es diu aquesta màquina?
6: El ritme de la nit, de RAC 105.
0: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12, viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
6: El ritme de la nit.
7: Només a RAC 105.
4: La vida està cada cop més cara.
6: Els preus no paren de pujar.
8: Un mango, 9 euros.
9: Robatori.
6: Inflació!
4: Necessites estalviar.
6: I a RAC 105 et volem regalar una idea. Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musicals.
4: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
6: No pots canviar d'emissora.
10: No pots escoltar una altra cosa.
6: RAC 105.
4: La teva música.
6: La teva música.
1: Ja tardes.
11: Ràdio en estat pur.
1: Amb l'Enric Font.
11: A RAC 105.

0: això només passa.
1: Hola, Enric Font, soc la Mar i avui et vinc a explicar un acudit que sempre m'ha agradat molt. Què li diu un lluç a un altre lluç quan està molt content?
2: Què?
1: Meravellús. Felicitats pel programa.
2: M'encanta com riu.
3: Com pots fer que un pa parli? Doncs mullant-lo, perquè així està hablando.
2: Terrible. Apocalíptic.
4: Hola, bona tarda, Enric. Ei. Mira, un acudit aquí per el programa.
2: Vinga, per la penya.
4: Dice, Paco, Paco, la lavadora pierde. I dice, pues dile que lo importante es participar.
5: Oh! Enric.
2: Què, què?
5: Sabeu quin és el riu més modern que hi ha a Espanya?
2: Quin?
5: Ebro.
2: Oh! Aquest m'ha agradat. Aquest, veus-hi. Aquest xapó, xapó.
0: Ja tardes.
6: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
6: Amb l'Enric.

0: telèfons.
1: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
0: Cada tarda a RAC 105.
2: Si l'Enric fos una galeta, de quina marca seria?
3: Ai, no ho sé.
2: Fontanera. Bona tarda. Adéu.

0: que és enorme, com sempre. Bruno Mars, a Just Might. Amb això, pràcticament, tocarem ja el 2. Sí, acaba ja, va ser una hora, escolta. 5 minuts per les 9. Què vols? Va, com sempre, és un plaer estar al teu costat, sempre liant-la una mica, aquestes coses.
1: Ai!
0: Aquest programa sempre és així.
1: No tenim
0: remei, tu. Toma. Per cert, enhorabona en Sergi, que s'emporta els gots, dels Getardes. Vinga, home! Com sempre, amb una mica de cresca.
2: Festa.
0: Avui hem celebrat el Dia Mundial del Rock. I al tanto, demà, perquè demà tenim una preparada. Tenim un mega regalàs. Això sempre ens agrada.
1: M'encanta.
0: A mi també m'encanta, senyora. Per tant, perquè tocarem el 2 i ho farem amb el so dels Daft Punk, amb una d'aquelles mítiques que ballàvem fa, atenció, uns 26 anys ja. Es diu aviat, eh? Sí, sí. Aquesta la tinc en vinil, imagina't. Va, doncs amb això, amb aquest One More Time, marxarem un cop més aquí al Getardes. Apa-li, fins demà.
3: Adéu, Enric Font.
0: Adéu, xau, pescau, bacalao.

0: perfecte per desconnectar de la rutina.
1: Hola, Enric Font.
2: Ei, bona tarda, Enric.
1: Bona tarda.
3: Cada dia de 5 a 9.
0: Ja tardes.
3: Amb l'Enric Font.
2: Cuidao, Enric Font.
4: Enric.
5: Ai, Déu meu, menys mal que això és anònim.
0: Podràs desconnectar.
3: Però et farem treballar.
0: WhatsApp, telèfon i Twitter.
3: Ja tardes a enviar la teva nota de veu.
6: I si ens creus bé...
3: Et posarem la cançó que demanes.
1: Bueno, Enric, pren nota.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol...

0: estem una mica tocats de l'ala.
1: És normal que ara estiguem malalts d'estiu.
0: RAC 105, la teva música.

REC 105 marxa de vacances i ho fa amb la millor xifra d'audiència dels últims 9 anys. Segons l'últim estudi de mitjans, 229.000 persones escolten cada dia REC 105. 111.000 oients decideixen despertar-se amb el Matina Codina i uns altres 85.000 fan el millor afterwork radiofònic amb el Ja Tardes. Pels de sempre, pels nous i pels que vindran. 229.000 gràcies.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el mi?

0: Tran.
1: La teva música.
2: RAC 105. Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
3: 23.785-23785.
2: Sèrie
3: 18018.
2: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari al sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
1: 18 de febrer del 1933.
0: I el número de la sort, el...
1: 7.
0: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
2: L'última vegada que RAC 105 va tenir unes dades d'audiència tan bones... Aquesta cançó era una novetat. RAC 105 aconsegueix la millor dada d'audiència dels últims 9 anys amb un total de 229.000 oients diaris. Ara ens toca marxar de vacances donant-vos 229.000 gràcies.

0: teva música.
1: Rec 105 marxa de vacances i ho fa amb la millor xifra d'audiència dels últims 9 anys. Segons l'últim estudi de mitjans, 229.000 persones escolten cada dia RAC 105. 111.000 oients decideixen despertar-se amb el Matina Codina i uns altres 85.000 fan el millor afterwork radiofònic amb el Ja Tardes. Pels de sempre, pels nous i pels que vindran. 229.000 gràcies.

L'última vegada que RAC 105 va tenir unes dades d'audiència tan bones, aquesta cançó era una novetat. RAC 105 aconsegueix la millor dada d'audiència dels últims 9 anys amb un total de 229.000 oients diaris. Ara ens toca marxar de vacances donant-vos 229.000 gràcies.

ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les 3 i sé que em costarà